0: Ràdio Arrels.
1: A Hortafà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: És un escenari únic, oi?
2: No veig cap instrument.
1: Continues mostrant observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui, Ivy?

Sota la pols l'encant de la vida. Et name Big Bill, Johnny, són tots. Un tinc un especial efecte.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Un petaner amb el pèl lluent, de cua curta i llengua al vent, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola, baixava alegre i eixerit per un carrer ple de brugit, tot remenant el cul i redoblant el pas. Una noia que es deia Ivet va començar a seguir el gosset, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. I amb el seu cos incandescent va treure un jove pretendent, tot remenant el cul i redoblant el pas. L'amant del noi el va seguir, gelosa com no es pot ni dir, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. I el vell marit d'aquell amant la va empaitar desconfiant, tot remenant el cul i redoblant el pas. Un lladre anava rere el vell per prendre-li diners i anell, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. I rere el lladre amb aire astut hi anava un poli bigotut, tot remenant el cul i redoblant el pas. I tots, gos, noia, pretendent, esposa, espòs, lladre i agent, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. Baixaven l'un darrere l'altre, aquell carrer tan especial, tot remenant el cul i redoblant el pas. Però l'animal es tira un pet i es caga en el peu de l'Ivet, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. Ella furiosa gira i li fot dues cleques al veí, tot remenant el cul i redoblant el pas. Aquest amb el cap ben girat veu la gelosa al seu costat, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. I li deixa anar uns insults que aquí em nego en ferm a repetir, tot remenant el cul i redoblant el pas. La dona que es vol desfogar, el seu marit li ho fa pagar, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. I va tractar-lo sense embuts de gran monarca dels cornuts, tot remenant el cul i redoblant el pas. El pobre espòs, refent camí, es troba el lladre i diu així, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. Si em vols robar, et diré un secret, la meva dona ja ho ha fet, tot remenant el cul i redoblant el pas. El lladre irritat i frustrat treu un punyal ben esmolat, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. I amb ell travessa cop calent la gran carcassa de la gent, tot remenant el cul i redoblant el pas. I així, bandit i pretendent, gos, noia, espòs, tots menys la gent, tot remenant el cul i fent petar, petar la sola. L'un rere l'altre van seguir l'enterrament de

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Sant Pau de Fenollet, 95.

què fer-ne. Demà passat i l'altre també. No sabràs què fer-ne.

regular ses obloastre. I pel camí que du a ponent el sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Soanyes, 32 a Moritz, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Cau Lleure, 36 a Peraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
4: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
5: Una hora 100% en català.

0: l'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
1: La musiqueta que sentiu i que ens serveix de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, però sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del drink. Encara que no ho sembli, drink és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del drink de l'or, de l'argent, d'una paraula que imita un so, en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fressa o un soroll. Però també les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Evidentment és el tic-tac. Atxim, amb un X, A-T-X-I-M. Una explosió en català serà BUM, B-U-M. Ric-rac. Aquest líquid que surt de l'ampolla fa gloc-gloc.
0: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
2: Radio Arels, a tu i 95.
3: Radio Arels. Radio Arels. Són les 7. L'informatiu. A Radio Arels.
4: Bon dia, escolteu Radio Arels. És divendres 26 de juny i us informa Miguel Martínez Vila. Aquest matí se celebra el llançament institucional del projecte d'Universitat de Cerdanya, el CCAS de Matamala, al Capcir. Es tracta d'un projecte europeu impulsat per la Fundació Mentalitat Nova de Puigcerdà i la Comunitat de Comunes dels Pirineus Catalans, amb l'objectiu de crear iniciatives educatives transfrontereres que puguin superar la separació administrativa de la comarca. Aquesta tarda els actes continuaran i es presentarà la cooperativa europea Alticat. Canviem de qüestió perquè TV3 i Catalunya Ràdio s'incorporen a la Unió Europea de Radiodifusió, un organisme que uneix les principals cadenes públiques del continent. Les cadenes catalanes seran els primers mitjans de comunicació que no tenen un abast estatal i que es podran unir en aquest organisme. Això ho han aconseguit després d'un canvi de reglament de la Unió i de molts anys demanant integrar-s'hi. La Unió Europea de Radiodifusió integra cadenes com la BBC britànica, França Televisió, també la RAI italiana. Formar part d'aquest organisme permetrà a les cadenes del 3CAT rebre i enviar continguts amb les principals cadenes d'Europa i donarà drets d'emissió de programes d'interès. Tot i això, encara que la Unió Europea de Radiodifusió sigui l'encarregada d'organitzar el Festival d'Eurovisió, la integració del 3CAT no vol dir que Catalunya hi pugui participar. En l'àrea social i esportiva us parlem avui de l'Estrella Esportiva del Rosselló, que és una associació que proposa una visió diferent de l'esport. Un dels reptes d'aquesta entitat en els propers mesos és augmentar la presència del català a les seves activitats per obrir-se al sud. Gautier Sabrià és membre de l'Estrella Esportiva del Rosselló.
5: L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesures també que la gent ho ha proposat.
4: I avui és el darrer dia feiner de programació regular de Ràdio Arrels. A partir de dilluns trobareu canvis a la graella, començant per aquest mateix informatiu que no tornarà fins al 7 de setembre. En lloc de l'informatiu trobareu programes especials d'estiu, un de 7 a 9 i l'altre de 12 a 1, en els quals farem un seguiment de l'actualitat de Catalunya Nord. També recuperarem la ficció radiofònica amb la sèrie Nuclear Parano, que torna a Ràdio Arrels, i presentarem algunes novetats a la graella. De moment us deixem ara amb la previsió del temps.
6: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Soanyes, 32 a Moritz, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Colleure, 36 a Peraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori, explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
7: Ràdio
8: Arrels. Ràdio
7: Arrels.
3: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
6: La flama del Canigó, regenerada a la pica sagrada dels catalans, es reparteix a tot arreu. El casal del Conflent s'encarrega de la rebre a Vilafranca de Conflent, convidant les escoles bilingües i immersives d'Illa i de Prada. Són més de 400 alumnes que van arribar a Vilafranca amb el tren preparat especialment per la CNCF per l'ocasió. A les 11, la flama va arribar al so sorollós de la batucada graia del Conflent.

0: amb la presència de les autoritats, Albert Piñeira, director general de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, Odo Vives, batllessa de Prada, presidenta de la Comunitat de Comunes Conflent-Canigó i vicepresidenta del Consell Departamental, i Eliana Jariquí, consellera regional encarregada de la catalanitat, es va encendre el pebeter. Tot seguit, Imma del Casal del Conflent va llegir el manifest escrit per Ramon Torra, excursionista de Manlleu, figura pionera i central de la Flama del Canigó.
1: En aquest any de commemoracions, la Flama també ens convida a recordar figures cabdals de la nostra història, com Antoni Gaudí i Joan Alcover, en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals, en els 150 anys del seu naixement, entre altres, els quals han projectat al món el nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animo a continuar engrandint la Flama amb l'esperit del Canigó i de mossèn Cinto Verdaguer i a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de les fogueres de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves perquè en garanteixin el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Que la Flama ens continuï esperonant amb força i determinació en la defensa dels nostres ideals i dels nostres nets nacionals com a poble. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó passant per l'Alguer. Visca la Flama del Canigó, visquin els focs de Sant Joan, visquin els països catalans.
2: Jo sempre dic que Catalunya és un país de muntanyes.
0: Albert Piñeira, director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
2: Tenim moltes tradicions vinculades a la muntanya, evidentment vinculades al foc, no? Vinculades a la catalanitat, a aquest agermanament entre catalans del nord i catalans del sud. No? Una mica la Flama del Canigó simbolitza tot això, és aquest agermanament entre catalans del nord i catalans del sud, és el foc tan present a les nostres festes i a les nostres tradicions i com a cultura també mediterrània, és aquestes muntanyes que tenen una component molt simbòlica per Catalunya. A Catalunya hi ha unes quantes de muntanyes que tenen aquest element simbòlic, Montserrat, el Pedraforca, la Pica d'Estats, el Puigmal, probablement d'aquestes gairebé la més emblemàtica probablement és el Canigó, per això, perquè és aquesta muntanya sagrada dels catalans, no? És qui donen, és la muntanya que dona nom al gran poema èpic de Jacint Verdaguer, i és aquest símbol, no, de germanament entre el nord i el sud, i aquesta tradició tan bonica de la Flama, no, cada any està tot l'any al Castellet, que la portem fins al cim del Canigó per la regeneració. Jo l'any passat hi vaig pujar al cim del Canigó, ho recomano a tothom, i que des d'aquí, que és aquest símbol tan bonic, la repartim arreu dels països catalans, no, per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan, una festa també molt, molt nostra, i per tant simbolitza, doncs, aquesta unió entre tots els territoris de parla catalana, de llengua i cultura catalana, i quin lloc més bonic que celebrar-ho que aquí a Vilafranca, precisament als peus del Canigó. Per tant, hi ha molt de simbolisme. Aquí també venen les escoles bilingües, escoles de la Bressola, perquè és important que sapiguem inculcar aquestes tradicions a la mainada, no? I aquesta estima per la llengua, per la cultura i sobretot aquesta component d'identitat, no? D'allí, de catalanitat.
0: Més de 400 infants als carrers de Vilafranca de Conflent van participar a diversos tallers.
3: És la fulla de noguera. Mira, la teva, i té una mica de suquet. Ara vaig a buscar les altres, aquí. Com veieu en el dibuixet, totes les altres flors, d'una en una, d'acord? Reparteixes aquests?
4: Sí? Va, jo, va,
5: mira, dona, tens alguna cosa?
3: Una per cada un, sí.
6: Feia molta calor, però era bé.
0: Les activitats?
6: Va, sí, era bé, hem anat a cantar, hem vist baixar la Flama i ara fem els ramallets.
7: Aquesta i aquestes dues aquí baix. Mira, tradicionalment s'ha de fer com si fos una creu, llavors només... Sí, així molt bé, correcte.
8: I si no era bé de veure la Flama passar, m'ha molt agradat la gent que juga en música i m'ha agradat també fer els ramallets.
9: Va, és bé perquè cantem junts a costat de la Flama, anem, fem ramallets i ens dona força per continuar.
10: És la primera vegada
4: que faig Sant Joan en aquesta escola, perquè he arribat ja pas molt de temps, i francament m'ha molt agradat, sobretot el ramallet, trobo que és bé, de cantar també, mateix feia molt calor, m'ha ben agradat.

0: pam, pam, pam.
1: Bé, m'encanta, però fa molt caro.
2: I tu?
3: No.
2: El tren us ha agradat?
1: Ah, sí, m'encanta, però fa por.
2: Has tingut por del tren, per què?
1: Perquè va molt ràpid.
3: Sí, va bé, es calma i no hem d'estar estacats amb la cintura i va bé.
4: I abans de tornar al tren a la sala de festa de Vilafranca, Jaume Barri, especialista d'animació infantil, va animar nins i nines a ballar amb el seu estil.

0: començar la festa. Ja podem aixecar el cor, l'amor, amor, que començarem la festa. I per començar la festa, el primer que farem serà mirar a veure si esteu en forma. A veure.
1: Tot una bogeria. Visca Sant Joan, que visqui la flama del Canigú.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 26 de juny del 1967 va néixer Francesc Ribera, conegut com a Titot. El cantant i glosador de Berga ha encapçalat diversos projectes musicals sempre compromesos amb el país, com Masclat, Dijous Paella, Ara mateix, Josep Maria Cantimplora i, sobretot, Brahms. Escoltem ara la veu del Titot, que avui fa anys, amb la cançó Brindis.

0: Acabem d'escoltar Brindis del grup Brahms amb la veu del Titot.
1: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Radio Arels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Novembre 1984, Perpinyà viu una gran manifestació per commemorar el 325è aniversari de la signatura del Tractat dels Pirineus. Un tractat que, ja sabeu, trencava Catalunya i en deixava una part l'actual Catalunya Nord sota el reialme de França. Totes les forces catalanistes es van unir per crear el col·lectiu 7 de novembre i van convocar una manifestació que va sorprendre tothom per la molta participació popular. A reportatge.
4: D'on vens?
5: De Perpinyà.
4: De Perpinyà, i què, com ho veus això?
5: Molt bé, molt bé. Hi ha molta gent, hi ha també molt de joves. Això és això que agrada molt la gent, perquè els joves són el futur català.
4: Creus que hi hauria més o menys gent?
5: Penso que hi havia, que tindria de ser un poc més de gent i que la gent no són molt ben informats. I si veuen aquestes manifestacions que se repeteixen, ja tindrem molta gent l'any que ve. Em penso que aquests que surten avui aquí al carrer són aquests que tenen la fe catalana i poder ja donaran aquesta fe a aquests que la tenen, més se queden a casa per vergonya de sortir al carrer.
4: Darrere d'aquesta senyera, a les banderes catalanes, la gent, les pancartes, volem futur català, català llengua del país, defensem la nostra terra. És en aquests moments que inicia la marxa, la manifestació convocada pel Comitè 7 de novembre.
6: Països catalans, i França, i Espanya!
7: Països catalans,
6: i França, i Espanya!
7: Països catalans, i França! Futur català!
4: Fa pocs minuts que la manifestació ha iniciat la seva marxa i ja hem sortit de la plaça de les Planades i anem en direcció a la plaça dels Peluts.
7: I França, i Espanya, país català!
4: Com ho veus això?
8: Això, mira, és una cosa formidable! 2.000 persones!
4: Un miqueta optimista, em sembla, no?
8: No, si pots, hi ha sus 300 metres, almenys.
4: Sí, ben bé, gràcies.

0: Estem a punt d'arribar a la plaça dels Peluts i la cua de la manifestació tot just ha deixat la plaça de les Esplanades. Com ho veieu això?
1: De primera.
0: Molta gent,
1: un èxit. Diria que tenir por.
0: Però ara sí, tranquil, ara
1: Bé, tranquil.
0: Gràcies.
2: Novembre 1984, reportatge de Ràdio Arrels de la manifestació a Perpinyà convocada pel col·lectiu 7 de novembre amb motiu del 325è aniversari del Tractat dels Pirineus.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir, que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Soanyes, 32 a Moritz, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Cau Lleure, 36 a Peraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
3: Radio Arrels, em veig 93.1.

0: pretesto.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Bon dia. Avui continuarem amb l'oposició complementària identitat versus alteritat. I parlarem d'alteritat a partir d'un llibre d'en Francesc Candel, Els altres catalans. Ich bin ein Berliner, va dir en un discurs molt conegut ara, el 26 de juny del 1963, 5 mesos abans del seu assassinat, el president John Fitzgerald Kennedy. I ho va fer a mig camí entre les publicacions de Nosaltres els valencians i Els altres catalans. I d'aquesta manera problematitzava la relació que hi ha entre la identitat i l'alteritat. No és un debat nou. Ja el Nietzsche va escriure «Ich bin ein anderer», és a dir, «Jo sóc un altre». I Rimbaud, «Je est un autre», «Jo és un altre». I per parlar d'un llibre que va tenir molt d'èxit a finals de la Segona Guerra Mundial, «Huit clos, a porta tancada», de Jean-Paul Sartre, «L'enfer, c'est les autres», «L'infern són els altres». Però aquesta paraula, l'alteritat, no la trobareu pas als diccionaris d'Alcover i de Coromines, per una raó molt senzilla. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans la defineix com «estat o qualitat d'ésser altre». És fat i parcialment inexacte. De fet, és un concepte creat pel filòsof Emmanuel Levinas, que diu més o menys que l'alteritat consisteix a prendre consciència del punt de vista de l'altre, considerar-lo com a vàlid, tenir-lo present. I afegeix «le même est un autre», el mateix, és un altre. I aquesta alteritat té més molt a veure amb la nostra empatia. Aquesta postura és la de Paco Candel en Els altres catalans. Aquest llibre gruixut de més de 350 pàgines va ser publicat a la col·lecció Barata d'Edicions 62, la col·lecció A l'abast, i va ser un mig encàrrec. A la base hi ha la voluntat dels editors d'Edicions 62 de prosseguir la beta de Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, i fins i tot en Max Kanner, el director, li volia donar com a títol Nosaltres els immigrants. I també hi ha a la base un article del propi Candel publicat a la revista La Jirafa el 1958, Los otros catalanes. Aquest llibre va ser escrit en 8 mesos, des de febrer fins a l'octubre del 63 i immediatament després traduït per Rafael Folch i Camarasa, passant pel sedàs de la censura del Ministeri d'Informació i Turisme del tristament conegut Manuel Fraga i Riverné. I es va beneficiar el Paco Candel de l'ajuda econòmica i logística del Jordi Pujol i del Joan Raventós. Es va publicar Els altres catalans en les mateixes condicions que Nosaltres els valencians 2 anys enrere. Va sortir, m'ho diu, de la Diada de Sant Jordi i va assolir un èxit enorme i fins i tot superior a Nosaltres els valencians, ja que se'n van vendre 30.000 exemplars en 3 setmanes. I això en català, en ple franquisme de la celebració de los 25 anys de paz i 2 anys abans de les lleis que el flexibilitzarien una miqueta. De fet, l'obra en castellà sortiria uns quants mesos després. En Francesc Candel, aleshores, no era pas un desconegut. Nascut a Cases Altes, en País Valencià, el 1925, va venir amb la família als 2 anys a viure a la Barcelona suburbial de les barraques de Montjuïc i les cases barates de Cantunis. Autodidacta, va escriure una 50ena de llibres, començant per la narrativa en castellà de gènere realista i sociològic, amb títols tan potents com «Hay una juventud que aguarda», «Han matado a un hombre», «Han roto un paisaje» o «Donde la ciudad cambia su nombre». El títol d'aquesta novel·la fonamenta el llibre, que problematitza la pertinença al món català de qui prové d'altres regions de parla castellana i s'instal·la en barraques i cases barates de la perifèria del Cap i Casal de Catalunya. I qui millor en parla és el propi Paco Candel. Deixem-li la paraula, en boca meva, amb 2 extractes trets de l'edició original que dec a la gentilesa de l'Imma Bové, directora de la Biblioteca de Mollà. Fa uns quants mesos anava a l'autobús que va dels meus barris a la plaça d'Espanya. No sé per què, si per les empentes o per les reclamacions que ens sorgien, vaig sentir que en obrer català de la ciutat deia una gitana, la cèlebre frase que gairebé ja havíem oblidat de tan poc com l'havíem sentit realment. «Heu vingut a menjar-vos el pa, etc. Arre, noi, com es va posar la gitana?» De prima li va dir que era tan catalana com ell, o més, i per demostrar-li que ho era, es va posar a parlar-li en català, en mal català, és clar, un català d'emergència, però català al capdavall. Segon extracte, la barraca ha estat la gran tara del suburbi, la de degradació de l'immigrant, l'exponent i la mostra dels extrems a què poden fer arribar la penúria i la misèria. Ho ha estat i ho és. Segueixi sent-ho a desgrat de totes les manifestacions publicitàries. Els debats actuals sobre la immigració, la identitat i l'alteritat mereixen enriquir-se a la llum d'aquest llibre que us aconsello. Que tingueu un bon dia.
3: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: La bicicleta elèctrica pot ser més esportiva que la tradicional. Bon dia. La bicicleta elèctrica és més esportiva que la tradicional, fins i tot. La frase pot semblar paradoxal, però dades científiques ho confirmen i no són de fabricants de bicicletes elèctriques. En un moment en què la urgència climàtica exigeix repensar radicalment la mobilitat, la bicicleta amb assistència elèctrica s'imposa com una de les solucions més eficaces, més saludables i menys contaminants disponibles avui dia. La petjada de carboni d'una bicicleta elèctrica al llarg de tot el seu cicle de vida és de només 13 grams de CO2 per quilòmetre recorregut, una xifra ínfima comparada amb els més de 100 grams per quilòmetre d'un vehicle de combustió i també molt inferior als 60-75 grams d'un cotxe elèctric. L'argument que la bateria contamina queda desacreditat. La d'una bicicleta elèctrica pesa només uns pocs quilos enfront dels centenars d'un cotxe. Pel que fa a l'activitat física, un altre estudi realitzat en 7 ciutats europees revela que els usuaris de bicicleta elèctrica fan de mitjana una activitat física lleugerament superior a la dels ciclistes tradicionals. 4,463 minuts d'equivalent metabòlic setmanals contra 4,085. La clau és que recorren distàncies molt més llargues, fins a 9,4 quilòmetres de mitjana, el doble que amb una bicicleta convencional. I el guany és especialment notable entre els que abandonen el cotxe per la bicicleta elèctrica, 550 minuts addicionals per setmana. La bicicleta elèctrica pot ser, doncs, una porta d'entrada a una vida més activa per un públic més ampli i divers.
4: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels. És divendres 26 de juny i us informa Miquel Martínez Vila. Aquest matí se celebra el llançament institucional del projecte d'Universitat de Cerdanya, el CCAS de Matamala, al Capcí. Es tracta d'un projecte europeu impulsat per la Fundació Mentalitat Nova de Puigcerdà i la Comunitat de Comunes dels Pirineus Catalans, amb l'objectiu de crear iniciatives educatives transfrontereres que puguin superar la separació administrativa de la comarca. Aquesta tarda els actes continuaran i es presentarà la cooperativa europea Alticat. Canviem de qüestió perquè TV3 i Catalunya Ràdio s'incorporen a la Unió Europea de Radiodifusió, un organisme que uneix les principals cadenes públiques del continent. Les cadenes catalanes seran els primers mitjans de comunicació que no tenen un abast estatal i que es podran unir en aquest organisme. Això ho han aconseguit després d'un canvi de reglament de la Unió i de molts anys demanant integrar-s'hi. La Unió Europea de Radiodifusió integra cadenes com la BBC britànica, França Televisió, també la RAI italiana. Formar part d'aquest organisme permetrà a les cadenes del 3CAT rebre i enviar continguts amb les principals cadenes d'Europa i donarà drets d'emissió de programes d'interès. Tot i això, encara que la Unió Europea de Radiodifusió sigui l'encarregada d'organitzar el Festival d'Eurovisió, la integració del 3CAT no vol dir que Catalunya hi pugui participar. En l'àrea social i esportiva us parlem avui de l'Estrella Esportiva del Rosselló, que és una associació que proposa una visió diferent de l'esport. Un dels reptes d'aquesta entitat en els propers mesos és augmentar la presència del català a les seves activitats per obrir-se al sud. Gautier Sabrià és membre de l'Estrella Esportiva del Rosselló.
4: L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesures també que la gent ho ha proposat.
3: I avui és el darrer dia feiner de programació regular de Ràdio Arrels. A partir de dilluns trobareu canvis a la graella, començant per aquest mateix informatiu que no tornarà fins al 7 de setembre. En lloc de l'informatiu trobareu programes especials d'estiu, un de 7 a 9 i l'altre de 12 a 1, en els quals farem un seguiment de l'actualitat de Catalunya Nord. També recuperarem la ficció radiofònica amb la sèrie Nuclear Parano, que torna a Ràdio Arrels, i presentarem algunes novetats a la graella. De moment us deixem ara amb la previsió del temps.
5: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir, que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Suanyes, 32 a Moritz, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Colleure, 36 a Paraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
1: Ràdio Arrels, Anna Fiac, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
6: Que Comme cada setmana estem amb la Joana Serra de la llibreria catalana. Bon dia, Joana.
7: Bon dia.
6: I avui vas a presentar-nos un llibre de cuina.
7: Doncs no és un llibre de cuina. Es diu Cuinologia, la ciència del cuina, però no és un llibre de receptes de cuina. Sí que és un llibre, de fet, de cuina, del menjar, però no de receptes de com fem sopes o com fem, jo què sé, coure el peix. És un llibre, de fet, sobre... De fet, és superinteressant, hi ha ple d'anècdotes i de petites històries, és molt, molt ben editat i molt ben presentat. És un llibre de com funcionen els aliments i com els hem de tallar de la millor manera possible, coure de la millor manera possible, i és tota la ciència, de fet, a l'entorn dels aliments, del menjar i del gust, també, per dir-ho de manera. Llavors, és com conèixer bé els aliments, com conèixer les varietats dels ous, de les patates, del peix, de la carn, com se la treballa i com se la cuina i com se la menja. No sé si m'acabo d'explicar bé, cal donar exemples, però, per exemple, per què sempre diem que el peix es pot menjar cru i la carn no? De fet, això és un fals mite. La carn es podria menjar perfectament crua, simplement que hi ha un control molt més important sobre de la carn, i hi ha moltes més... es troben les bactèries i les porqueries, diguem, sobre la carn, i llavors, si es cou, això es perd, no? I sobre el peix hi ha un control menys important. Però la carn se podria també menjar crua igual que el peix. Per exemple, els falsos mites. Jo recordo quan anava a l'escola Arrels, quan era petita, Liliana Comalada ens feia uns tallers del gust i de com, que eren genials, de com reconèixer el salat, el dolç, l'amarg. Llavors, a l'inici de segle es deia que la llengua, en funció d'on es posava el menjar, notaves més el sucre en un lloc o el salat en un altre, etc. I això és el que ens explicava. Ara la ciència ha avançat més i és un mite que és fals. De fet, els gustos se poden sentir arreu de la llengua i és molt mínim que hi ha petites diferències. Doncs això també són coses que trobarem en aquest llibre. El que sé, la pasta, és que hi cal posar oli dintre de l'aigua, és que la sal fa bullir l'aigua més ràpid quan posem sal dins de l'aigua, és que li cal posar aigua quan l'escorrem, és que la cal... Tot aquest tipus de coses que poden fer malbé o no el procés, diguem, de la cuina. Com fer una bona massa de pa. Hi ha també ple d'elements científics i de química, com per exemple... Hi ha una pàgina que potser us podeu estalviar, que és la dels formatges, perquè mengem... Perquè no, segons com no mengem el podrit, el florit, i en canvi en el formatge sí que ens el mengem, no? Doncs totes aquestes explicacions, no? O l'explicació científica de per què el gelat es fa dur, perquè quan la xocolata la posem a cuinar es fa dur, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha 50.000 explicacions diferents sobre la carn, si s'ha de coure més o menys, sobre el peix també, però és super ben il·lustrat, ben explicat, i es poden anar llegint petits, de fet, petits articles i prou, sense en llegir-s'ho. No és un llibre que s'hagi de llegir així tot de cop, és més de caire enciclopèdic, no? O com, per exemple, això, veureu que hi ha molts vídeos per les xarxes socials de com saber si un ou és bo o no. Això ho saps, què heu fet?
8: No. No.
7: Si un ou cru el poses dins un beire ple d'aigua i que s'enfonsa, és que encara és bo, però si flota i es posa dret, és que està fet malbé. Per exemple, et pots estalviar d'obrir-lo i de sentir aquella pudor d'ou podrit. Deixarem els auditors a imaginar aquesta flaire. Bon, vet aquí, és un llibre que no és de receptes, però sí que és de la ciència del cuinar. Es diu Cuinologia, i és publicat a l'editorial DK.
6: Moltes gràcies, Joana, i fins la setmana vinent.
7: Que vagi bé. Adéu.
1: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlarem del contrapàs.
3: Bon dia. Bé, els grecs no van inventar el contrapàs, com que cada vegada fem una negació. S'ha dit moltes bestieses sobre el contrapàs, com sobre moltes coses, és per això que fem les emissions. D'on surt el contrapàs és complicat. Hi ha rastres antics, es troben bastantes coses, segur. Aquí on començarem és que el contrapàs, hi havia el contrapàs que anomenem llarg, que era ballat tot cantant el que s'anomena el Divino, que era un cant sagrat religiós de la passió de Jesucrist. A partir d'aquí, per exemple, s'ha dit que, com que es parlava de la passió de Jesús, era un ball que es feia per Pasques. Potser, però no és cert tampoc que es fes només per Pasques. La partició pot durar 15 minuts, em sembla. Bé, un ball tan complicat fer un cop per all, millor, però no m'ho crec gaire. Acusat del contrapàs llarg, hi havia variants. Hi havia el curt, variants conegudes. El curt, el persigola i el sardà. Avui aquí parlarem més aviat del sardà. El llarg es troba passant dins l'Empordà. A Catalunya Nord no en tenim cap rastres. Aquí el contrapàs que era ballat era el contrapàs sardà. La primera transcripció coneguda és d'en Josep Coll. Ja n'hem parlat ple de vegades, l'oncle d'Albert Magnac, amics de l'Andreu Turrón, tot això. En Josep Coll, quan torna a viure a Perpinyà en 57, adapta l'antic contrapàs. Doncs no tenim la partició de l'antic contrapàs sardà, però es coneix més o menys la primera transcripció d'en Josep Coll. Serà seguit ben aviat pel Josep Simon, que era músic de Prada, professor a Perpinyà i enemic íntim d'aquesta família Coll. En Coll ho va fer internar i l'altre amb alteracions, bon, això és cosa de més de particions. La cosa és que el contrapàs que era el ball principal a Catalunya Nord, és a dir que quan hi havia una ballada se'n podia fer 3 o 4. Teòricament només els homes. Bé, més rasclem, més ens adonem que al cap d'un moment les dones també hi ballaven. Depèn dels pobles. Prats de Molló, mai de la vida. Mai de la vida. Sant Llorenç de Cerdans, la que manava era una dona. Perquè el contrapàs es compta, no es reparteix, però es compta. És a dir que com que és molt llarg, amb aquest famós Divino, que es recita, permet fer les alteracions dreta i esquerra dels passos. Bastant complicat. I doncs era una dona, Sant Llorenç, que ho sabia fer. Aquest ball era llarg, massa llarg. Al cap d'un moment comencen a fer el que anomenen el saltar. És a dir, treuen una part del mig. A l'inici, no sé si funciona, és agradable o no agradable, al cap d'un moment en tot cas es dura. En paral·lel d'això, si en Pere us en parlaria millor que jo, faran versions on tallaran altres parts. És a dir, de memòria no recordi, però quan arribem a 1900, cap allà a 1900, sé que a Prats de Molló amb el Pere havíem trapat 3 o 4 contrapassos diferents, que no sé com se'n sortien entre els músics i els balladors, perquè com que s'était de repartir, de comptar, i doncs de repartir a partir del moment on no són iguals, no sé com feien. Prats és 3 o 4, i en general n'hem trobat 4 o 5 variants d'aquest contrapàs sardà retallat, és tot a Catalunya Nord. Una breu definició del contrapàs.
4: No, només per completar el que explicava sobre les versions, doncs hi ha aquesta versió del Coll, però la del Simon i també aquesta és més tardana de la Cobla Falguera a Bernet, però no transcriuen de la mateixa manera, però la melodia, si fa no fa, és la mateixa. Només precisar, per exemple, el que explica l'Albert Magnac en el seu article sobre el contrapàs, que és en el moment on fan aquest famós saltar, que el volen escurçar. Un poble de l'Aude, desgraciadament, no diu quin, els va contractar i els hi van demanar de tocar el contrapàs. Ells, com que era, per dir-ho d'alguna manera, a Can Gavatx, es van pensar que aquesta gent de ballar el contrapàs no en saben, i doncs van fer el saltar. I els balladors els van parar en sec dient-ho: «Ei, vos enganets, això no va així». I doncs els va haver de tornar a començar tot el contrapàs sense el famós saltar, perquè fins i tot, diguem-ne, en la part occitana més propera, hi ha algun poble el sabia ballar. És una llàstima que el manyac no ens precisés de quin es tracta. Però, efectivament, tenim una, per contrapàs de casa nostra, en tot cas el que hem trobat, tenim allò, el mateix motiu melòdic, amb poques variants, i que es va anar escurçant de mica en mica fins a arribar en el contrapàs més conegut de casa nostra i que s'ha conservat i que encara es balla, que és el de Prats de Molló, que toquem en tot cas amb la transcripció que em va fer el Max Abart, que no és ben bé la mateixa que la que es tenia d'un músic de Prats de Molló que se'n deia Jep Palau.
3: Sí, sí, estava pensant a aquesta cosa perquè jo mateix el ball a Prats de Molló, i és veritat que quan se va recuperar van fer l'adaptació a partir de la versió de piano de Jep Palau, i l'adaptació de Max Avar té unes mesures de diferència, cosa que posa problema amb els passos, que va agafar llibertats al moment de transcriure. El contrapàs té diversos passos, els més coneguts són els que diuen els tancats i els seguits, que de fet són els equivalents als curts i als llargs de la sardana, en gros. Cosa que va fer dir a gent com l'Aureli Capmany, als anys 20-30, que el contrapàs era un dels predecessors de la sardana. Cosa que no és gens certa. Que hi hagués similituds, que hi hagués que siguin cosins, germans, cap problema. Que l'un hagués donat naixement a l'altre, això no, el meu pare no. Doncs a partir d'aquí es crea tota una mitologia que anava bé amb aquesta història sobre els grecs, amb els ivers, perquè hi ha vasos, els vasos rodons on es veu un ball en rodona. Per força, en quadrat és més complicat. Però de danses rodones n'hi ha per tot arreu. No fa això un origen mediterrani, antic i complicat. Doncs el contrapàs té aquest llegendari que es posa en plaça. També més recentment, tot un caire més polític també entre carlistes i aquestes coses, que del que arribem nosaltres a tenir aquí a Catalunya Nord no té res a veure, era un ball popular. Que ho hagués sigut a certs jocs de l'Empordà, dels Garrotxos, no sé, potser cap problema, que a Catalunya Nord, dels testimoniatges que tenim, era el ball de festa major. Carnaval de Prats de Molló se'n feia durant totes les festes i ho feien disfressats i tot el poble, enfin, tots els homes del poble junts. Aquí, el que deia també a nivell de les dones, sí, les dones ho van fer, ho van ballar. I aquest text religiós, que és magnífic, és realment una cosa de cultura popular genialíssima, però tampoc que no remunta a temps antics i que no és una cosa només de Pasques. Calia parlar avui, pensi, del contrapàs, perquè mateixa cosa, es diu moltes bestieses, i ens semblava normal, abans no de parlar de la sardana, que obligats a parlar-ne, tornar a recordar quin era el ball principal de Catalunya Nord, que és un ball desconegut, desaparegut avui dia. Amb el Pere hi treballem a sobre, dificultats d'entendre-ho, perquè la documentació ha desaparegut i tot està aquí. Però bé, tenim 25-30 particions de sardanes per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme.
4: De contrapassos. Apolit.
3: Què he dit?
4: Sardanes.
3: Ai, perdona. De contrapassos per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme, que ens ensenya que era una dansa que es ballava. Ja fe, vull dir, tenim més contrapassos, més contrapassos que sardanes, de fet, conservats aquí a Catalunya Nord, antigues.
4: Sí, sí, en els antics arxius de los cobles, que tampoc és excessivament antic, si es mira, perquè la Cobla Falguera és fa un segle enrere. En fi, en tot cas hi estem treballant, hi ha coses molt i molt interessants que surten i per seguir, per seguir.
2: Doncs aquesta dansa que era molt popular a Catalunya Nord, moltes gràcies a tu.
3: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir, que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Soanyes, 32 a Moritz, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Coyeura, 36 a Paraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: A Ràdio Arrels aquests dies hem presentat quatre cançons del trio Cel Obert i ara parlarem de la última cançó que han escollit a presentar-nos, que es diu El Camí. Per això connectem doncs amb la Laia, el Martí i el Miquel. Però abans de tot, abans d'escoltar aquesta cançó El Camí, quan és que arribaran els següents capítols de Xamfrà, que seran doncs Entresòl i Àtic?
5: Doncs la següent entrega, que serà Entresòl, arribarà quan s'acabi l'estiu. De fet, a partir del setembre tindrem el primer avançament del que serà el segon EP i el tercer capítol també succeirà aquest segon a finals de la tardor, a començaments d'hivern. I de cara a la primavera del 27 tindrem aquest disc, que serà una compactació d'aquests tres EPs i cançons noves al mateix temps, i serà com el llacet que acabarà de vestir aquest edifici que estarem bastint durant tot aquest any.
4: I ja teniu les cançons preparades?
6: La gran majoria sí, tot i que hem de confessar que n'hi ha algunes que s'han d'acabar de compondre i de produir, però aquest estiu comptem amb el temps per fer-ho, i de fet també és una de les idees que ens va bé per d'haver fet d'escollir fer aquesta trilogia, i és que ens ha donat el temps suficient per anar païnt cadascuna de les cançons i de les coses que hem anat fent, i que no fos tot correcuita, que a vegades la inèrcia de la vida i del produir, de la indústria i tot això et porta a haver-ho de fer tot ràpid. I crec que ha sigut xulo poder dir, vale, tenim tres cançons, en fem tres més, però amb calma, i les produïm i fiquem tot el carinyo i cura que volem realment.
7: I una cosa que també estem veient, que potser no, de fet no era gens premeditada quan vam decidir fer aquests tres EPs abans del disc, és que estem deixant oxigenar moltíssim les cançons, tant les que ja han sortit com les que no han sortit, però ja fa temps que tenim produïdes, no? I estem vivint, des d'una perspectiva molt guai, el fet de està tocant en directe aquestes cançons que ja han sortit, trobar-hi com els matisos que més ens funcionen, les coses que veiem que poder faríem diferent, com ho rep el públic, de cares a tot el que farem després. Òbviament mai deixarem de ser nosaltres i mai ens vendrem el que la gent vulgui, vull dir, òbviament volem que la gent li agradi, però al final surt de dintre i això no es pot decidir. Però sí que el fet de tenir aquest espai d'oxigenar i de sortir una miqueta, allunyar-te una miqueta, no? Quan estàs en un procés de compondre tantes cançons, tanta música com és un disc, jo crec que arriba un punt que ja el criteri desapareix una mica i et tornes una mica boig de tanta música i tanta cosa que surt de tu. Per molt que siguin tres filtres, arriba un punt que és una mica sobrepassant, no? Llavors, haver-ho pogut fer així, com desafiant una mica aquesta immediatesa i aquesta necessitat de tempos constantment ara ja que vivim tant ara mateix, no? Doncs ens està funcionant molt, i realment com per nosaltres és una passada tenir aquesta oportunitat, que ja us dic, va ser una idea que no estava gaire premeditada i ens està funcionant molt bé, la veritat.
4: Quines dificultats heu tingut, doncs, a l'hora de fer aquest EP? Si m'haguéssiu de dir, potser la cosa que ha sigut més complicada, si és que n'hi ha hagut.
5: Sí, hi ha una cosa complicada, crec que és gestió de la música que fem, perquè ara mateix estem tocant en directe, per exemple, els temes que estàvem tocant fins ara, que formaven part de Llum i Ombres. Ja hi ha alguna cançó que ja no forma part del directe, inclús, i estem tocant, sobretot, els temes que formen part de Xamfrà. Però al mateix temps, ja fa més de mig any que tenim produïdes les cançons que sortiran al setembre, i algunes de les cançons que formaran part del tercer EP també estan en fase de composició. I tindré com aquesta sensació de que estem tocant temes que vam produir a l'estudi fa un any o més d'un any i que al mateix temps ja tenim madurats temes que estan macerant d'alguna manera que encara no han sortit, genera com una sensació de sincronitzar-nos realment amb el que estem fent. I això hi ha algun punt que ens ha costat, no? De dir, ostres, ara anem a treballar al directe aquestes cançons que fa tant temps que hem produït i com aquesta desconnexió realment. Però bueno, és una dificultat menor, eh? Realment dificultat grossa. No sé què en penseu vosaltres, Miquel, Laia. No sé si n'hem trobat cap.
7: No. Jo crec que és més això. Inclús a vegades quan la gent... Ai, ostres, us he escoltat i m'ha agradat molt. I et diuen, hem escoltat, no sé, No t'esperava o cançons del primer disc que també han madurat molt a nivell del directe. No et diré que hagin canviat substancialment allò com, buah, és una cançó diferent, però sí que hi ha moltes coses que han anat com evolucionant també, pues, adaptant-nos a les realitats del directe i a les realitats de la nostra formació constant, que fan que la cançó, o sigui, que inclús cançons que ja hem tret i que la gent, clar, t'escolta el que hi ha gravat, no? I que dius, buah, és que per mi està superlluny, no? O que guai això, i dius, buah. Clar, sabent tot el que, jo que deia el Martí, no? Sabent tot el que està a punt de venir, dius, buah, és que s'allunya tant a lo que hi ha, no? I a vegades una mica la por aquesta de dir, ostres, si els està agradant això, els agradarà això que sortirà nou, que potser no s'hi assembla gaire o gens. Però, bueno, no és tampoc una dificultat, és més aquesta incertesa, no?, que també està, sí, és xula de viure-hi.
5: Jo pensava en una dificultat ara, que és una dificultat també menor, però crec que és important de saber realment quina és la nostra veritat. Perquè aquesta idea de la veritat és un concepte que es fa servir molt amb grups, de que realment defensin la seva veritat, però al mateix temps vols tindre un lloc a l'escena musical de casa teva i vols arribar i connectar amb les persones, lògicament, encara que facis el teu art i creïs des d'aquesta idea. Però al mateix temps també vivim en un món on hi ha molta gent que creu que té la resposta a tot i que t'intenta donar consells, t'intenta guiar, i costa molt trobar realment aquell consell que realment t'ajudarà d'aquell que no. Sobretot en un món on hem tingut propostes de contractes discogràfics, per exemple, o gent del sector que et vol ajudar però no tinc sempre clar que et pugui ajudar amb el que t'està dient, amb pràctiques que ja veiem que s'estan quedant antiquades, perquè aquí a Catalunya, com és normal també, anem amb una mica a retruc del que passa a altres llocs. I realment estem en una indústria musical que està en transició, està en canvi, i jo com a mínim seria molt prudent de cara a saber què és el que realment funciona. Mm. I sobretot tenint en compte què vol dir funcionar. Perquè això també és una idea molt subjectiva que de debò que no és la mateixa per tothom.
4: I potser si m'haguéssiu de dir la cosa més xula del procés d'haver fet aquest EP Xamfrà, doncs, quin seria? Potser el fet de compondre les cançons quan ja les teniu gravades a l'estudi o bé el fet de cantar-les en directe?
8: És que cada part té la seva gràcia, la veritat. I és que crec que un aprenentatge que hem fet és aprendre a gaudir molt de tot el procés, ja que potser al principi, com a músics, el que més ens crida l'atenció és tocar i volem decidir de tocar. I el fet de tenir un projecte propi et porta a veure que el tocar és una part molt petita, és la cúspide de l'iceberg de tot el que has de fer, que són gestions, composició, producció. I tot i això, crec que probablement és el que més acabem gaudint, el fet d'interpretar les cançons davant del públic, de veure gent que les coneix, veure gent cantar, veure gent emocionada, poder establir una connexió, no?, amb la gent que t'està venint a veure. Però tot i així, crec que hem après a gaudir de totes les parts del procés, de compondre, és una cosa que ens agrada molt, entrar a l'estudi i començar a fer el friki i gravar mil coses que al final no s'acabaran quedant a la cançó també. I al final el procés és el camí, mai més ben dit.
7: Totalment.
8: És el que compta i el que és lo bonic.
5: Sí. I també passa una cosa molt curiosa, que és la realitat que hi ha darrere dels números que hi ha a les plataformes de distribució, a les xarxes socials. que és el que veiem nosaltres realment, més enllà dels concerts i les persones que s'apropien a parlar amb nosaltres, o quan trobem algú que ens comenta que la nostra música l'ha acompanyat en algun moment determinat de la seva vida. Però realment, ostres, darrere totes les xifres realment hi ha persones que t'estan escoltant i a vegades en prenem consciència quan ens arriben alguns missatges del tipus, ostres, vam escoltar, per exemple, Que vinguin els dies, és una cançó que acostuma a evocar això, o El camí, que sabem que és una cançó que ha acompanyat a moltes persones en aquest procés d'enamorament, de trobar-se, d'acompanyar-los a l'hora de fer camí, i que inclús els ha acompanyat al moment de la seva boda. I no són pocs els missatges que ens arriben en aquesta direcció de que la nostra música els ha acompanyat en la seva relació com a parella els últims 3 anys i que ha format part inclús d'un dia tan important com el de la seva boda, sonant en un moment com el d'entrada del núvio o entrada de la núvia. I, ostres, que t'arribin aquest tipus de missatges és molt fort i impactant, perquè a vegades traiem valor o costa prendre consciència de que això passi, i passa, i ser-ne conscients és una autèntica passada.
7: Sí, total.
4: Doncs acabarem aquesta entrevista presentant la última cançó que heu escollit parlar-nos, doncs, que és justament El camí. Ens expliqueu una mica més aquesta cançó?
7: Sí, aquesta cançó va ser la primera que vam compondre entre els tres. Va ser bastant màgic perquè era com un repte per nosaltres. Crec que teníem una mica de por de fer-ho perquè tenim maneres de funcionar i de ser molt diferents els tres. I vulguis que no, a l'hora de fer una tasca com és el compondre una cançó, clar, per exemple, jo personalment, Laia, per mi és algo que de cop m'ha de sortir, m'ha de venir, no? I de cop això que et dic, estic a la platja o estic on sigui, estic a casa, i de cop em veu la necessitat d'escriure i de treure algo que porto dintre, no? I és algo com molt, et diria, com instintiu i inclús primitiu, no? De dir, és que ho he de treure i necessito fer això ara mateix, no? Mentre que potser altres maneres de fer, com el Martí, és més, vale, doncs m'assec, em poso a compondre, no? I vull parlar d'això i m'estructuro, però...
5: No, però també seria com aquest moment, però després de tindre com petits bocins de moments d'inspiració, que he agafat la gravadora del mòbil o he apuntat alguna cosa, alguna idea, i sempre quan m'hi poso des d'aquesta organització, doncs sempre estirant des d'aquests petits moments d'inspiració que he tingut.
7: Exacte. Sí.
5: Que al final també és un... És bastant semblant al que proposa la Laia.
7: Exacte. Jo crec que la cosa és que tots teníem idea de com ho fèiem els altres, però el moment de posar-nos-hi els tres alhora, també el Miquel, que no havia composat cap cançó ell sol, i el tenir l'oportunitat de fer-ho entre els tres és que va ser una passada, perquè al principi és veritat que ens vam encallar molt i de cop, no sabem com, va anar sortint. Hi havia moments que ens encallàvem i el Miquel... És com que hem vist que el rol del Miquel és, a part de compondre molt bé, quan estem encallats, de cop, ell s'està com 5 minuts en silenci i de cop diu la genialitat més meravellosa que has sentit mai i és, ha de ser això, ja està. I amb El camí, bé, volíem fer una cançó que parlés una miqueta efectivament d'aquest procés, aquest camí que havíem fet doncs, aquests 3 anys, que no ha sigut poc, ha sigut molt intens, han sigut moltes emocions i moltes experiències noves que els tres... Bueno, no sé, per mi era un somni. No vull parlar en nom dels tres, però per mi era un somni totalment doncs poder tenir aquesta oportunitat d'un grup de música, compartir tots els concerts, tots els moments i era això una miqueta, basant-nos també en l'experiència d'un concert que vam fer la nit de Sant Joan del 2025 amb tota la banda, que va ser molt maco. Després vam estar allà a la platja jugant a cartes, fent un gelat, no sé, va ser realment una nit com molt maca i ens va servir una mica d'inspiració, no?, per parlar això dels peus plens de sorra, la cel a la pell, aquesta idea també doncs, de respirar la música tots junts, no només els tres, també amb tota la banda i amb tota la família que s'hi suma, no? I sí, jo crec que El camí parla d'això, de tot el que ha anat sumant i el que seguirà sumant i segueix sumant dia a dia en cada concert, en cada missatge d'alguna persona que li agrada la nostra música i en tot el creixement i música que anirà sortint.
4: Doncs Laia, Miquel i Martí, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
5: A vosaltres.
7: Moltíssimes gràcies.
4: I ens acomiadarem, doncs, escoltant El camí del trio Cel obert. Us

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
3: Elena Douadi Vidal.
4: Doncs avui parlarem d'una associació que és l'Estrella Esportiva del Rosselló, una associació d'esport popular i solidari situada a Cornellà d'Albercol, a prop de Perpinyà. Bon dia, Gautier.
5: Bon dia.
4: Tu, que ets membre de l'associació, és que ens la podries presentar?
5: Eh bé, sí, crec que ho has introduït molt bé. L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesura també que la gent ho ha proposat, que és un poc aquesta també al funcionament de l'Estrella, que és això que proposa també, que és també el model que té l'Estrella de fer una proposta, de tenir una organització, més ben dit, autogestionada i finalment on, quan la gent té afició esportives especials, doncs s'ha pogut afegir al rugby, s'ha afegit l'escalada, la bicicleta, la boxa també. També hi ha aquest puntet d'autodefensa. I és això, és a dir, que és un espai molt obert on tothom pot venir a fer esport. Mencionem que les activitats se fan de manera mixta, és a dir, que no hi ha cap diferència entre els gèneres, i això és més aviat una visió cooperativista que no pas de competició. I com ho has dit, això, a costat de Perpinyà, a Cornellà, d'Albercoll, per exemple, tots els dijous és el moment d'entrenar, i molt sovint els diumenges al matí també és quan se fan partits.
4: I quins són exactament els objectius d'aquesta associació?
5: Bé, crec que els objectius d'aquesta associació és, te diria en primer lloc, de passar-s'ho bé. Passar-s'ho bé i de generar un nou espai perquè la gent se vagi conèixer, que la gent pugui compartir, com a dir, una visió una mica diferent de l'associacionisme i també de fer esport. Crec que és un bon catalitzador també per crear noves xarxes, noves amistats. Crec que hi ha molta gent que han entrat a l'Estrella i que finalment s'han fet nous amics. I un altre cop, és també aquesta visió de promocionar una pràctica de l'esport que és una mica diferent, que no es basa tant en la competició, sinó més aviat sobre més amb el lleure i amb aquesta idea de passar-s'ho bé. I no ens anem a mentir, hi ha un valor afegit, que és també que no és qualsevol associació, que també té, no, com té una dimensió política. Crec que és un club que té molt clar unes quantes coses polítiques. Crec que és un club que és obertament antifeixista, per exemple, que té un poc potser a veure amb la seva història, i que això, i que més enllà de la pràctica de l'esport, que també participa en altres espais, o bé que fa venir altres espais a l'esport, per exemple, quan hi ha els partits amb Welcome 66, però també que és un club que surt dels terrenys d'esport a vegades per anar al carrer, per exemple, per participar en manifestacions, o bé per participar en altres espais convidats per altres associacions, que sigui SOS Mediterranee, últimament amb Nostre Mar. És com possiblement podríem dir fer un poc d'antifeixisme als terrenys de futbol, però també als terrenys d'esport, més ben dit, i també a fora.
4: I has parlat de l'història del club. Com es va crear exactament?
5: Bé, resulta que aquest club neix d'un moment

0: de l'elecció del Louis Alliot, de l'extrema dreta. Finalment, no són noves entitats polítiques les primeres coses que han sorgit, sinó que has vist més aviat corals feministes, has vist l'estrella esportiva. Vull dir, com, també crec que ha sigut un xoc tan fort i crec que hi havia tanta necessitat de tornar a fer coses noves, potser de trencar els esquemes que ja teníem, que finalment doncs, això ha sorgit, per exemple, aquest projecte, que és una manera, una mica, si hem dit que és una manera diferent de fer esport, també és una manera diferent de fer política i sobretot d'entrar en política, que crec que això és una altra cosa que és molt clara amb l'estrella, que més enllà d'acompanyar la gent a fer esport, crec que ha sigut una porta d'entrada per molta gent, també per polititzar-se, entrar en militància i potser gent també que no trobaven els espais més polítics o sindicals, doncs potser s'han trobat més a gust amb l'estrella per manifestar-se i fer... i això, i militar, podríem dir.
1: I per acabar, tu, quina és la teva experiència en aquesta associació?
0: Bé, t'he de dir que la meva experiència ha sigut de cor molt poc, perquè jo hi havia amb els companys, sobretot a l'inici, però quan s'havia de pensar una mica al projecte, però quan se calia posar sabates i d'esport i començar a córrer, ho he fet un o dos cops i crec que el meu cos no està tan fet per fer esport. No, que és també la gràcia. És a dir, que crec que la meva experiència de l'estrella mostra que és un club una mica diferent, perquè crec que he pogut acompanyar aquestes pràctiques sense fer jo especialment esport, sinó en participar a això, participar típicament en manifestacions, la manifestació del 2021, si no m'equivoqui, o 2022, contra l'extrema dreta molt grossa que hi va haver a Perpinyà, justament per denunciar la presència d'un congrés nacional del regroupament nacional. Hi havia un bloc, per exemple, en la mani de l'estrella, doncs ha sigut més de participar en aquests espais potser més polítics, però a la vegada més festiu. Efectivament, he corregut molt poc, però sí que he fet moltes cerveses, per exemple, al local. És a dir, trobar-se, és a dir, tenir aquests espais de sociabilització. Crec que la meva pràctica ha sigut més aviat aquesta.
1: Moltes gràcies, Gauthier.
2: Doncs ara passem a un altre membre de l'associació, la Léonie. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs tu ens parlaràs més aviat dels projectes de l'associació. Doncs és que podries començar pels projectes que ja heu fet o ja s'estan fent en aquesta associació?
3: Vale, pues hem organitzat un esdeveniment en suport als sindicalismes licenciats per la Posta, per exemple, o també un esdeveniment esportiu en suport a SOS Mediterrània, participació a mobilitzacions, en contra del racisme, discriminacions, manifestacions també en contra de l'extrema dreta, i sí, moltes esdeveniments i manifestacions d'això, en total, les coses que políticament ens interessa a nosaltres.
2: D'acord. I de cara al futur, quins són els projectes que voleu tirar endavant?
3: Pues, tenim pensat organitzar també un projecte amb Welcome 66, que de fet, convidar els refugiats a venir a formar part de l'associació, que de fet hi ha un membre d'aquesta, de Welcome 66, que forma part de l'associació el dia d'avui. I també teníem pensat proposar classes de català a la gent de l'associació per tenir una eina més suplementària per poder anar de l'altre costat de la frontera, per fer partit esportives amb altres associacions, altres clubs de Catalunya del Sud, i per permetre a la gent d'aquí que no parlen català pues, tenir aquest accés també a la llengua i, bueno, i passar-s'ho bé amb la gent que parla català de l'altre costat.
2: I tu, com a membre de l'associació, quina és la teva participació, implicació?
3: Bueno, de moment he arribat fa molt poc i he tingut la possibilitat de provar el rugby, de moment, i va ser una experiència molt guai, la veritat, que feia molt de temps que no havia fet esport i no m'agradava gens l'idea de l'esport com que coneixem, no? Més tancat i amb dones al costat, homes de l'altre, i arribar a l'estrella va ser superguai perquè no havia fet mai rugby de la meva vida. I arribar allà amb unes persones que havia fet rugby molts anys i unes que, com jo, no havia fet mai, i posar-me com al mig i que la gent confia en tu igualment, te'n passa la pilota sense dubtar ni res, va ser una experiència molt guai i m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de continuar i de provar més esport aquí.
2: I finalment, si algú es vol fer soci d'aquesta associació, com ho pot fer?
3: És molt fàcil. Primer,

0: han de llegir la carta que tenim amb uns principis molt clars, que és sense discriminació, una competició controlada i, bueno, i passar-s'ho bé. Després, podeu buscar-nos a la xarxa social amb Estrella del Rosselló. És un preu lliure, o sigui que l'idea d'aquesta associació és que cadascú pugui venir amb el que té. I, o sigui, bueno, això.
1: Doncs moltes gràcies, Leonie.
0: Gràcies.
2: Radio Arels, Amias, 95.
3: Radio Arels, són les 9. L'informatiu. A Radio Arels.
4: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, és divendres 26 de juny i us informa Miquel Martínez Vila. Aquest matí se celebra el llançament institucional del projecte d'Universitat de Cerdanya, el CCAS de Matamala al Capcir. Es tracta d'un projecte europeu impulsat per la Fundació Mentalitat Nova de Puigcerdà i la Comunitat de Comunes dels Pirineus Catalans, amb l'objectiu de crear iniciatives educatives transfrontereres que puguin superar la separació administrativa de la comarca. Aquesta tarda els actes continuaran i es presentarà la cooperativa europea Alticat. Canviem de qüestió perquè TV3 i Catalunya Ràdio s'incorporen a la Unió Europea de Radiodifusió, un organisme que uneix les principals cadenes públiques del continent. Les cadenes catalanes seran els primers mitjans de comunicació que no tenen un abast estatal i que es podran unir en aquest organisme. Això ho han aconseguit després d'un canvi de reglament de la Unió i de molts anys demanant integrar-s'hi. La Unió Europea de Radiodifusió integra cadenes com la BBC britànica, França Televisió, també la RAI italiana. Formar part d'aquest organisme permetrà a les cadenes del 3CAT rebre i enviar continguts amb les principals cadenes d'Europa i donarà drets d'emissió de programes d'interès. Tot i això, encara que la Unió Europea de Radiodifusió sigui l'encarregada d'organitzar el Festival d'Eurovisió, la integració del 3CAT no vol dir que Catalunya hi pugui participar. En l'àrea social i esportiva us parlem avui de l'Estrella Esportiva del Rosselló, que és una associació que proposa una visió diferent de l'esport. Un dels reptes d'aquesta entitat en els propers mesos és augmentar la presència del català a les seves activitats per obrir-se al sud. Gautier Sabrià és membre de l'Estrella Esportiva del Rosselló.
5: L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesures també que la gent ho ha proposat.
4: I avui és el darrer dia feiner de programació regular de Ràdio Arrels. A partir de dilluns trobareu canvis a la graella, començant per aquest mateix informatiu que no tornarà fins al 7 de setembre. En lloc de l'informatiu trobareu programes especials d'estiu, un de 7 a 9 i l'altre de 12 a 1, en els quals farem un seguiment de l'actualitat de Catalunya Nord. També recuperarem la ficció radiofònica amb la sèrie Nuclear Parano, que torna a Ràdio Arrels, i presentarem algunes novetats a la graella. De moment us deixem ara amb la previsió del temps.
6: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir, que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Soanyes, 32 a Molitx, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Cau Lleure, 36 a Peraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
7: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
9: Bon dia. Avui continuarem amb l'oposició complementària identitat versus alteritat. I parlarem d'alteritat a partir d'un llibre d'en Francesc Candel, Els altres catalans. Ich bin ein Berliner, va dir en un discurs molt conegut ara, el 26 de juny del 1963, 5 mesos abans del seu assassinat, el president John Fitzgerald Kennedy. I ho va fer a mig camí entre les publicacions de Nosaltres els valencians i Els altres catalans, i d'aquesta manera problematitzava la relació que hi ha entre la identitat i l'alteritat. No és un debat nou. Ja el Nietzsche va escriure «Ich bin ein anderer», és a dir, «Jo sóc un altre». I Rimbaud, «Je est un autre», «Jo és un altre». I per parlar d'un llibre que va tenir molt d'èxit a finals de la Segona Guerra Mundial, «Huit clos, a porta tancada», de Jean-Paul Sartre, «L'enfer, c'est les autres», «L'infern són els altres». Però aquesta paraula, l'alteritat, no la trobareu pas als diccionaris d'Alcover i de Coromines, per una raó molt senzilla. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans la defineix com «estat» o qualitat d'ésser altre. És fat i parcialment inexacte. De fet, és un concepte creat pel filòsof Emmanuel Levinas, que diu més o menys que l'alteritat consisteix a prendre consciència del punt de vista de l'altre, considerar-lo com a vàlid, tenir-lo present. I afegeix «le même est un autre», el mateix, és un altre. I aquesta alteritat té més molt a veure amb la nostra empatia. Aquesta postura és la de Paco Candel en Els altres catalans. Aquest llibre gruixut de més de 350 pàgines va ser publicat a la col·lecció Barata d'Edicions 62, la col·lecció A l'abast, i va ser un mig encàrrec. A la base i hi ha la voluntat dels editors d'Edicions 62 de prosseguir la beta de Nosaltres els valencians de Joan Fuster, i fins i tot en Max Kanner, el director, li volia donar com a títol Nosaltres els immigrants. I també hi ha a la base un article del propi Candel publicat a la revista La Jirafa el 1958. Los otros catalanes. Aquest llibre va ser escrit en 8 mesos, des de febrer fins a l'octubre del 63 i immediatament després traduït per Rafael Folch i Camarasa, passant pel sedàs de la censura del Ministeri d'Informació i Turisme del tristament conegut Manuel Fraga i Riverner. I es va beneficiar el Paco Candel de l'ajuda econòmica i logística del Jordi Pujol i del Joan Raventós. Es va publicar Els altres catalans en les mateixes condicions que Nosaltres els valencians 2 anys enrere. Va sortir, m'ho diu, de la Diada de Sant Jordi i va assolir un èxit enorme i fins i tot superior a Nosaltres els valencians, ja que se'n van vendre 30.000 exemplars en 3 setmanes. I això en català, en ple franquisme de la celebració de los 25 anys de paz i 2 anys abans de les lleis que el flexibilitzarien una miqueta. De fet, l'obra en castellà sortiria uns quants mesos després. En Francesc Candel, aleshores, no era pas un desconegut. Nascut a Cases Altes, en País Valencià, el 1925, va venir amb la família als 2 anys a viure a la Barcelona suburbial de les barraques de Montjuïc i les cases barates de Cantunis. Autodidacta, va escriure una 50ena de llibres, començant per la narrativa en castellà de gènere realista i sociològic, amb títols tan potents com «Hay una juventud que aguarda», «Han matado a un hombre», «Han roto un paisaje» o «Donde la ciudad cambia su nombre». El títol d'aquesta novel·la fonamenta el llibre, que problematitza la pertinença al món català de qui prové d'altres regions de parla castellana i s'instal·la en barraques i cases barates de la perifèria del cap i casal de Catalunya. I qui millor en parla és el propi Paco Candel. Deixem-li la paraula, en boca meva, amb 2 extractes trets de l'edició original que dec a la gentilesa de l'Imma Bové, directora de la Biblioteca de Mollà. Fa uns quants mesos anava l'autobús que va dels meus barris a la plaça d'Espanya. No sé per què, si per les empentes o per les reclamacions que en sorgien, vaig sentir que en obrer català de la ciutat deia una gitana, la cèlebre frase que gairebé ja havíem oblidat de tan poc com l'havíem sentit realment. «Heu vingut a menjar-vos el pa, etc. Arre, noi, com es va pujar la gitana?» De primer li va dir que era tan catalana com ell, o més, i per demostrar-li que ho era, es va posar a parlar-li en català, en mal català, esclar, un català d'emergència, però català al capdavall. Segon extracte, la barraca ha estat la gran tara del suburbi, la de degradació de l'immigrant, l'exponent i la mostra dels extrems a què poden fer arribar la penúria i la misèria. Ho ha estat i ho és. Segueixi sent-ho a desgrat de totes les manifestacions publicitàries. Els debats actuals sobre la immigració, la identitat i l'alteritat mereixen enriquir-se a la llum d'aquest llibre, que us aconsello que tingueu un bon dia.
10: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arrels. El volum 88.2.

quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

muntanya. Sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit ja comença.

cel. Hi haurà algun Déu nou que ajudi els més dèbils, que els prengui les mans. Sorres de desert i cases de palla, llegat ancestral de l'home que calla. Planta amb misèria, recull.

unides pel què pensem tu i jo, ministres de l'engany. Guerres i guerres, terribles les hores.

Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.

0: Bon dia, és divendres 26 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'Institut Francès de la Propietat Industrial ha iniciat aquest matí els tràmits per inscriure les espardenyes catalanes com una indicació geogràfica protegida. Una indicació pels productes artesanals industrials europeus. L'INPI ha llançat aquest procés aquest divendres amb l'objectiu de convertir en IGP les vigatanes, conjuntament amb el Santó, unes figures emblemàtiques de Provença. Ara una comissió ha d'estudiar els casos i veure si li donen el distintiu. Canviem de qüestió perquè s'ha anul·lat el Rally del Vallespí, que havia de celebrar-se aquest cap de setmana per la canícula. L'Ajuntament dels Banys ha pres aquesta decisió per les altes temperatures previstes per avui i pel cap de setmana. I TV3 i Catalunya Ràdio s'incorporen a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tracta d'un organisme que uneix les principals cadenes públiques del continent. Les cadenes públiques catalanes seran els primers mitjans de comunicació que no tenen un abast estatal a unir-se en aquest organisme, després d'un canvi de reglament de la Unió i de molts anys demanant integrar-s'hi. La Unió Europea de Radiodifusió integra cadenes com la BBC britànica, França Televisió, la RAI italiana. Formar part d'aquest organisme permetrà les cadenes del 3CAT que podran rebre i enviar continguts amb les principals cadenes d'Europa. I els donarà drets d'emissió de programes d'interès, com ja passava amb un conveni que tenien amb Catalunya Música. Tot i això, encara que la Unió Europea de Radiodifusió sigui l'encarregada d'organitzar Eurovisió, la integració de 3CAT no vol dir que Catalunya hi pugui participar. En l'àmbit social i esportiu, avui us parlem de l'Estella Esportiva del Rosselló, que és una associació que proposa una visió diferent de l'esport. Un dels reptes d'aquesta associació en els pròxims mesos és augmentar la presència de català a les seves activitats, per tal d'obrir-se al sud en un futur. Gautier Sabrià és membre de l'Estella Esportiva del Rosselló.
1: L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesura també que la gent ho ha proposat.
0: I avui és el darrer dia feiner de la programació regular de Ràdio Arrels. A partir de dilluns trobareu canvis a la graella, començant per aquest mateix informatiu, que no tornarà fins al 7 de setembre. En lloc de l'informatiu trobareu dos programes especials d'estiu, l'un de 7 a 9 i l'altre de 12 a 1, en els quals farem un seguiment de l'actualitat. També recuperarem la ficció radiofònica a Ràdio Arrels amb la sèrie Nuclear Parano i presentarem algunes novetats a la graella. El que sí que no canvia és la previsió del temps. Ara us deixem perquè sapigueu quin temps farà.
2: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Soanyes, 32 a Moritz, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Cau Lleure, 36 a Peraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
3: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
5: Ràdio Arrels.

Aquests són Charango amb Ara cavalles amb mi, de l'últim àlbum d'aquest conjunt del Ripollès, l'àlbum de Beniales que van publicar el 2020. Charango, que va ser un grup format l'any 2010 a Barcelona amb membres originaris de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. El grup va crear un imaginari vinculat al circ i presentava una proposta musical de reggae, dub, pop i tocs de rumba i de pachanga. Els membres del grup serien l'Alguer Miquel, el Sergi Carbonell, Joaquim Casals, Àlex Pujol, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Pau Castellví i Joan Palà. Les lletres de Charango tindrien sovint una connotació política, però una mica menys combativa que altres grups de la seva generació. Tot i això, el grup compaginaria la seva carrera musical amb projectes solidaris, com per exemple una ruta pels Balcans acompanyant persones refugiades de la guerra de Síria, però també projectes amb Pallassos Sense Fronteres i amb associacions contra la fam. A més, Charango va tenir sempre un compromís amb la llengua i amb el país, intervenint en manifestacions catalanistes i independentistes. Oh.

0: Doncs amb que tot et vagi bé, els xarangos s'acomiaden per avui i ens han acompanyat aquests 10 minuts de història musical en català. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb xarango.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

Sóc l'anònim personatge d'algunes fotografies revelades no sé on, que no mira l'objectiu i apareix en segon terme com un extra.

va ser-hi un moment, passa volant. El qui per res no destorba, sempiterns protagonismes. Sóc el Mica, el Gil,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, és divendres 26 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'Institut Francès de la Propietat Industrial ha iniciat aquest matí els tràmits per inscriure les espardenyes catalanes com una indicació geogràfica protegida, una indicació pels productes artesanals i industrials europeus. L'INPI ha llançat aquest procés aquest divendres amb l'objectiu de convertir en IGP les vigatanes, conjuntament amb el Santó, unes figures emblemàtiques de Provença. Ara una comissió ha d'estudiar els casos i veure si li donen el distintiu. Canviem de qüestió perquè s'ha anul·lat el ral·li

0: El Vallespí, que havia de celebrar-se aquest cap de setmana per la canícula. L'Ajuntament dels Banys ha pres aquesta decisió per les altes temperatures previstes per avui i pel cap de setmana. I TV3 i Catalunya Ràdio s'incorporen a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tracta d'un organisme que uneix les principals cadenes públiques del continent. Les cadenes públiques catalanes seran els primers mitjans de comunicació que no tenen una abast estatal a unir-se en aquest organisme, després d'un canvi de reglament de la Unió i de molts anys demanant integrar-s'hi. La Unió Europea de Radiodifusió integra cadenes com la BBC britànica, França Televisió, la RAI italiana. Formar part d'aquest organisme permetrà les cadenes del 3CAT que podran rebre i enviar continguts amb les principals cadenes d'Europa. I els donarà drets d'emissió de programes d'interès, com ja passava amb un conveni que tenien amb Catalunya Música. Tot i això, encara que la Unió Europea de Radiodifusió sigui l'encarregada d'organitzar Eurovisió, la integració de 3CAT no vol dir que Catalunya hi pugui participar. En l'àmbit social i esportiu, avui us parlem de l'Estella Esportiva del Rosselló, que és una associació que proposa una visió diferent de l'esport. Un dels reptes d'aquesta associació en els pròxims mesos és augmentar la presència de català a les seves activitats, per tal d'obrir-se al sud en un futur. Gautier Sabrià és membre de l'Estella Esportiva del Rosselló.
1: L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesura també que la gent ho ha proposat.
0: I avui és el darrer dia feiner de la programació regular de Ràdio Arrels. A partir de dilluns trobareu canvis a la graella, començant per aquest mateix informatiu, que no tornarà fins al 7 de setembre. En lloc de l'informatiu trobareu dos programes especials d'estiu, l'un de 7 a 9 i l'altre de 12 a 1, en els quals farem un seguiment de l'actualitat. També recuperarem la ficció radiofònica a Ràdio Arrels amb la sèrie Nuclear Parano i presentarem algunes novetats a la graella. El que sí que no canvia és la previsió del temps. Ara us deixem perquè sapigueu quin temps farà.
2: Estem encara sota la influència de la dorsal anticiclònica amb els mateixos components que els dies precedents pel que fa dels vents. L'ambient continua a ser molt assolellat i molt calorós per sobre de la mitjana climàtica de temporada, però ha baixat un pèl comparat a ahir que ni tan sols ho noteu. 28 a la Llaguna, 27 a Porta, 31 a Suanyes, 32 a Moritz, 35 a Corbera la Cabana, 36 a Tui, 34 a Estagell, 30 a Colleure, 36 a Peraldà i 29 al Coll d'Arres. L'aigua del mar és a 21 graus i a la platja penseu a protegir-vos la pell. Avui Sant David és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Vilatges de Conflent. Escarú. Hem travessat el vilatge pel mig fins al carrer Biron i ara baixem.

0: anem, doncs que passem per la una carretera que és més, direm, més nova, sempre potser ha existit, però en tot cas passa per mig del vilatge, passa per les vores.
1: Aquí hi havia Noguer, aquí hi havia també el garatge municipal. I al garatge municipal, diguin que aquest garatge hi havia l'autobús, perquè se cal recordar un temps, hi havia un autobús que pujava i baixava cada dia cap a Prada, d'Escarú. Se cal recordar d'aquell temps. Era homenatge, però cada cop que vinc aquí me recordi d'aquest garatge, d'aquest autobús. Ai, mira.
0: I doncs, sí, sí, bé, com ho has dit, hi havia vida, perquè aquests 80 d'ara, a l'època, eren 800, no? O 600, centenars, en tots cas.
1: Espiem als arxives, 1920, hi havia 400 habitants. Als anys 1960-61, antes del tancament de la mina, hi havia a prop 300 habitants.
0: 300 habitants per un vilatge petit, eh? un poble bastant petit. La gent ara que hi fan? Hi ha jubilats, hi ha gent que treballen?
1: Hi ha un munt de... Bon, hi ha jubilats, hi ha gent que treballen a Tués, hi ha gent que treballen a l'Hospital de Prada, hi ha gent que treballen a Bernat, hi ha també tres o quatre pagesos, i hi ha pagesos que tenen vaques, i hi ha pagesos que tenen, fan llegums, i cada, si aneu el dimarts al Mercat de Prada, al costat de la plaça de Prada, hi ha pagesos, dos pagesos que venen llegums d'Escarú. Aquí era el meu camp, tenien abricoters, i aquí, veus, me'n vaig explicar com, perquè feien remolatge per porc. Hi havia un tas de remolatge aquí, pel Saia, el meu pare tot carregat dins de la carreta, i quan la carreta era tota plena de remolatge, les dues vaques, hi havia la marquisa, hi havia la marquisa i la negra. Podíem pas pujar aquí. Un cop la negra ha posat les dues pates així, al genoll, s'ha posat a genoll, i la marquisa ha tingut tot sobre la carreta. Jo me recordo ben bé d'això. I tothom ha posat els veïns, tothom ha vingut aquí, per això la carreta i per ajudar la marquisa.
0: Donc estem en aquest carrer que és a base d'Escarú, que fa un contornament d'Escarú, eh?
1: Sí, sí, però aquí hi havia un munt de cases. Aquí s'estava a Llebord. Veus aquí de sota, tenia un hort, ara hi ha pas més cases, eh?
0: No, és buit.
1: És buit, però hi havia cases, tot això, era ple de cases, això. A Llebord, me'n recordo ben bé, i darrere a Llebord hi havia el ferrer i la ferrera. Darrere el Llebord. Això veus aquí, això és la farga.
0: La farga
1: del poble.
0: Donc, això és sota del carrer Virona, de fet, eh? És el que has explicat des de dalt, que era molt construït, i ara amb els esdeveniments, que finalment l'Ajuntament ha tingut raó, però les cases no han tornat, eh?
1: No, les cases n'han pas tornat, i la gent són pas aquí, són morts tots, i la memòria és viva d'aquell lloc, és viva. Te faig visitar això, però la memòria és una memòria que per nosaltres és caro, per memòria de la mina, per l'Ajuntament, és quelcom de preciós.

0: dues coses. Cal tenir la preocupació d'aquests pagesos que són aquí. Donc una agricultura, una petita agricultura, però una agricultura de muntanya. Això és la primera cosa. I la segona cosa, la segunda cosa és el turisme, però un turisme respectuós de l'environnement, de la història, de la memòria. I tenim també preocupació de fer viure al centre la plaça Sant Martí. Tenim encara un munt de coses a fer. És això l'avenir d'Escazú.
1: Al proper episodi arribarem a les cases noves d'Escarrú, resultat col·lateral de la destrucció d'Escarrú d'Amunt.
2: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
6: La musiqueta que sentiu i que no serveix de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, bé, sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del dring. Encara que no ho sembli, dring és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del dring de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fressa o un soroll. Però també les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Evidentment és el tic-tac. Atxim, amb un X, A-T-X-I-M. Una explosió en català serà BUM, B-U-M. Ric, rac. Aquest líquid que surt de l'ampolla fa gloc, gloc.
5: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
2: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
4: Escolteu Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
4: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, és divendres 26 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'Institut Francès de la Propietat Industrial ha iniciat aquest matí els tràmits per inscriure les espardenyes catalanes com una indicació geogràfica protegida. Una indicació pels productes artesanals industrials europeus. L'INPI ha llançat aquest procés aquest divendres amb l'objectiu de convertir en IGP les vigatanes, conjuntament amb el Santó, unes figures emblemàtiques de Provença. Ara una comissió ha d'estudiar els casos i veure si li donen el distintiu. Canviem de qüestió perquè s'ha anul·lat el Rally del Vallespí, que havia de celebrar-se aquest cap de setmana per la canícula. L'Ajuntament dels Banys ha pres aquesta decisió per les altes temperatures previstes per avui i pel cap de setmana. I TV3 i Catalunya Ràdio s'incorporen a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tracta d'un organisme que uneix les principals cadenes públiques del continent. Les cadenes públiques catalanes seran els primers mitjans de comunicació que no tenen un abast estatal a unir-se en aquest organisme, després d'un canvi de reglament de la Unió i de molts anys demanant integrar-s'hi. La Unió Europea de Radiodifusió integra cadenes com la BBC britànica, França Televisió, la RAI italiana. Formar part d'aquest organisme permetrà les cadenes del 3CAT que podran rebre i enviar contingut

0: amb les principals cadenes d'Europa i els donarà drets d'emissió de programes d'interès, com ja passava amb un conveni que tenien amb Catalunya Música. Tot i això, encara que la Unió Europea de Radiodifusió sigui l'encarregada d'organitzar Eurovisió, la integració de 3CAT no vol dir que Catalunya hi pugui participar. En l'àmbit social i esportiu, avui us parlem de l'Estella Esportiva del Rosselló, que és una associació que proposa una visió diferent de l'esport. Un dels reptes d'aquesta associació en els pròxims mesos és augmentar la presència de català a les seves activitats, per tal d'obrir-se al sud en un futur. Gautier Sabrià és membre de l'Estrella Esportiva del Rosselló.
1: L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesura també que la gent ho ha proposat.
0: I avui és el darrer dia feiner de la programació regular de Ràdio Arrels. A partir de dilluns trobareu canvis a la graella, començant per aquest mateix informatiu, que no tornarà fins al 7 de setembre. En lloc de l'informatiu trobareu dos programes especials d'estiu, l'un de 7 a 9 i l'altre de 12 a 1, en els quals farem un seguiment de l'actualitat. També recuperarem la ficció radiofònica a Ràdio Arrels amb la sèrie Nuclear Parano i presentarem algunes novetats a la graella. El que sí que no canvia és la previsió del temps. Ara us deixem perquè sapigueu quin temps farà.
2: Som el divendres 26 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Pres de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
6: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
7: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
8: La flama del Canigó, regenerada a la pica sagrada dels catalans, es reparteix a tot arreu. El casal del Conflent s'encarrega de la rebre a Vilafranca de Conflent, convidant les escoles bilingües i immersives d'Illa i de Prada. Són més de 400 alumnes que van arribar a Vilafranca amb el tren preparat especialment per la CNCF per l'ocasió. A les 11, la flama va arribar al so sorollós de la batucada graia del Conflent.

0: amb la presència de les autoritats, Albert Piñeira, director general de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, o de Vives, batllessa de Prada, presidenta de la comunitat de comunes Conflent Canigó i vicepresidenta del Consell Departamental, i Eliana Jariquí, consellera regional encarregada de la catalanitat, es va encendre el pebeter. Tot seguit, Imma del Casal del Conflent va llegir el manifest escrit per Ramon Torra, excursionista de Manlleu, figura pionera i central de la Flama del Canigó.
1: En aquest any de commemoracions, la Flama també ens convida a recordar figures cabdals de la nostra història, com Antoni Gaudí i Joan Alcover, en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals, en els 150 anys del seu naixement, entre altres, els quals han projectat al món el nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animo a continuar engrandint la Flama amb l'esperit del Canigó i de mossèn Cinto Verdaguer i a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de les fogueres de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves perquè en garanteixin el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Que la Flama ens continuï esperonant amb força i determinació en la defensa dels nostres ideals i dels nostres nets nacionals com a poble. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó passant per l'Alguer. Visca la Flama del Canigó, visquin els focs de Sant Joan, visquin els Països Catalans.
2: Jo sempre dic que Catalunya és un país de muntanyes.
0: Albert Piñeira, director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
2: Tenim moltes tradicions vinculades a la muntanya, evidentment vinculades al foc, no? Vinculades a la catalanitat, a aquest agermanament entre catalans del nord i catalans del sud. No? Una mica la Flama del Canigó simbolitza tot això, és aquest agermanament entre catalans del nord i catalans del sud, és el foc tan present a les nostres festes i a les nostres tradicions i com a cultura també mediterrània, és aquestes muntanyes que tenen una component molt simbòlica per Catalunya. A Catalunya hi ha unes quantes de muntanyes que tenen aquest element simbòlic, Montserrat, el Pedraforca, la Pica d'Estats, el Puigmal, probablement d'aquestes gairebé la més emblemàtica probablement és el Canigó, per això, perquè és aquesta muntanya serà dels catalans, no? És qui donen, és la muntanya que dona nom al gran poema èpic de Jacint Verdaguer, és aquest símbol, no, de germanament entre el nord i el sud i aquesta tradició tan bonica de la Flama, no, cada any està tot l'any al Castellet, que la portem fins al cim del Canigó per la regeneració. Jo l'any passat hi vaig pujar al cim del Canigó, ho recomano a tothom, i que des d'aquí, que és aquest símbol tan bonic, la repartim arreu dels Països Catalans, no?, per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan, una festa també molt, molt nostra, i per tant simbolitza, doncs, aquesta unió entre tots els territoris de parla catalana, de llengua i cultura catalana, i quin lloc més bonic que celebrar-ho que aquí a Vilafranca, precisament als peus del Canigó. Per tant, hi ha molt de simbolisme. Aquí també venen les escoles bilingües, escoles de la Bressola, perquè és important que sapiguem inculcar aquestes tradicions a la mainada, no?, i aquesta estima per la llengua, per la cultura i sobretot aquesta component d'identitat, no?, de catalanitat.
0: Més de 400 infants als carrers de Vilafranca de Conflent van participar a diversos tallers.
3: És la fulla de noguera. Mira, la teva, i té una mica de suquet. Ara vaig a buscar les altres, aquí. Com veieu en el dibuixet, totes les altres flors, d'una en una, d'acord? Reparteixes aquests?
4: Sí? Va, jo, va,
5: mira, dona, tens alguna cosa?
3: Una per cada un, sí. No
6: feia molta calor, però era bé.
0: Les activitats?
6: Va, sí, era bé, hem anat a cantar, hem vist baixar la flama i ara fem els ramallets.
7: Aquesta i aquestes dues aquí baix. Mira, tradicionalment s'ha de fer com si fos una creu, llavors només... Sí, així molt bé, correcte.
8: I si no era bé de veure la flama passar, m'ha molt agradat la gent que juga en música i m'ha agradat també fer els ramallets.
9: Va, és bé perquè cantem junts a costat de la flama, anem fem ramallets i ens dona força per continuar.
10: És la primera vegada
4: que faig Sant Joan en aquesta escola, perquè he arribat ja pas molt de temps, i francament m'ha molt agradat, sobretot el ramallet, trobo que és bé, de cantar també, mateix feia molt calor, m'ha ben agradat.

0: pam, pam, pam.
1: Bé, m'encanta, però fa molt caro.
2: I tu?
1: No.
2: El tren us ha agradat?
1: Ah, sí, m'encanta, però fa por.
2: Has tingut por del tren, per què?
1: Perquè va molt ràpid.
3: Sí, va bé, es calma i no hem d'estar estacats amb la cintura i va bé.
4: I abans de tornar al tren, a la sala de festa de Vilafranca, Jaume Barri, un especialista d'animació infantil, va animar nins i nines a ballar amb el seu estil.

0: començar la festa. Ja podem aixecar el vol, amor, amor, que començarem la festa. I per començar la festa, el primer que farem serà mirar a veure si feu corba. A veure.
1: Tot una bogeria. Visca Sant Joan, que visqui la flama del Canigú.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: catatín, catatín, catatín, catatín.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlarem del contrapàs.
4: Bon dia. Bon, bé, els grecs no van inventar el contrapàs, com que cada vegada fem una negació. S'ha dit moltes bestieses sobre el contrapàs, com sobre moltes coses, és per això que fem les emissions. D'on surt el contrapàs és complicat. Hi ha rastres antics, es troben bastantes coses, segur. Aquí on començarem és que el contrapàs, hi havia el contrapàs que anomenem llarg, que ha ballat tot cantant el que s'anomena el Divino, que era un cant sagrat religiós de la passió de Jesucrist. A partir d'aquí, per exemple, s'ha dit que, com que es parlava de la passió de Jesús, era un ball que es feia per Pasqües. Potser, però no és cert tampoc que es fes només per Pasqües. La partició pot durar 15 minuts, em sembla. Bé, un ball tan complicat fer un cop parell, millor, però no m'ho crec gaire. Acusat del contrapàs llarg, hi havia variants. Hi havia el curt, variants conegudes. El curt, el Parsigola i el Cerdà. Avui aquí parlarem més aviat del Cerdà. El llarg es troba passant dins l'Empordà, a Catalunya Nord no en tenim cap rastres. Aquí el contrapàs que era ballat era el contrapàs Cerdà. La primera transcripció coneguda és d'en Josep Coll. Ja n'hem parlat ple de vegades, l'oncle d'Albert Magnac, amics de l'Andreu Turón, tot això. En Josep Coll, quan torna a viure a Perpinyà en 57, adapta l'antic contrapàs. Doncs no tenim la partició de l'antic contrapàs Cerdà, però es coneix més o menys la primera transcripció d'en Josep Coll. Serà seguit ben aviat pel Josep Simon, que era músic de Prada, professor a Perpinyà i enemic íntim d'aquesta família Coll. En Coll ho va fer internar i l'altre amb alteracions, bon, això és cosa de més de particions. La cosa és que el contrapàs que era el ball principal a Catalunya Nord, és a dir que quan hi havia una ballada se'n podia fer 3 o 4. Teòricament només els homes. Bé, més rasclem, més ens adonem que al cap d'un moment les dones també hi ballaven. Depèn dels pobles. Prats de Molló mai de la vida. Sant Llorenç de Cerdans, la que manava era una dona. Perquè el contrapàs es compta, no es reparteix, però es compta. És a dir que com que és molt llarg, amb aquest famós Divino, que es recita, permet fer les alteracions dreta i esquerra dels passos. Bastant complicat. I doncs era una dona, Sant Llorenç, que ho sabia fer. Aquest ball era llarg, massa llarg. Al cap d'un moment comencen a fer el que anomenen el saltar. És a dir, treuen una part del mig. A l'inici, no sé si funciona, és agradable o no agradable, al cap d'un moment, en tot cas, es dura. En paral·lel d'això, si en Pere us en parlaria millor que jo, faran versions on tallaran altres parts. És a dir, de memòria no recordi, però quan arribem a 1900, cap allà a 1900, sé que a Prats de Molló amb el Pere havíem trapat 3 o 4 contrapassos diferents, que no sé com se'n sortien entre els músics i els balladors, perquè com que s'était de repartir, de comptar, i doncs de repartir a partir del moment on no són iguals, no sé com feien. Prats és 3 o 4, i en general n'hem trobat 4 o 5 variants d'aquest contrapàs Cerdà retallat, és tot a Catalunya Nord. Una breu definició del contrapàs.
5: No, només per completar el que explicava sobre les versions, doncs hi ha aquesta versió del Coll, però la del Simon i també aquesta és més tardana de la Cobla Falguera a Bernet, però no són d'acord, no transcriuen de la mateixa manera, però la melodia, si fa no fa, és la mateixa. només precisar, per exemple, el que explica l'Albert Manyac en el seu article sobre el contrapàs, que és en el moment on fan aquest famós saltar, que el volen escurçar. Un poble de l'Aude, desgraciadament, no diu quin, els va contractar i els hi van demanar de tocar el contrapàs. Ells, com que era, per dir-ho d'alguna manera, a Can Gavatx, es van pensar que aquesta gent del ballar el contrapàs no en saben, i doncs van fer el saltar. I els balladors els van parar en sec dient-ho, ei, vos enganets, això no va així. I doncs els van haver de tornar a començar tot el contrapàs sense el famós saltar, perquè fins i tot, diguem-ne, en la part occitana més propera, hi ha algun poble el sabia ballar. És una llàstima que el Manyac no ens precisés de quin es tracta. Però, efectivament, tenim una, per el contrapàs de casa nostra, en tot cas el que hem trobat, tenim allò, el mateix motiu melòdic, amb poques variants, i que es va anar escurçant de mica en mica fins a arribar en el contrapàs més conegut de casa nostra i que s'ha conservat i que encara es balla, que és el de Prats de Molló, que toquem en tot cas amb la transcripció que em va fer el Max Abart, que no és ben bé la mateixa que la que es tenia d'un músic de Prats de Molló que se'n deia Jep Palau.
4: Sí, estava pensant a aquesta cosa perquè jo mateix el ballo a Prats de Molló i és veritat que quan se'ls va recuperar van fer l'adaptació a partir de la versió de piano de Jep Palau i l'adaptació de Max Abart té unes mesures de diferència, cosa que posa problema amb els passos, que va agafar llibertats al moment de transcriure. El contrapàs té diversos passos, els més coneguts són els que diuen els tancats i els seguits, que de fet són els equivalents als curts i als llargs de la sardana. En gros. Cosa que va fer dir a gent com l'Aureli Capmany, als anys 20-30, que el contrapàs era un dels predecessors de la sardana. Cosa que no és gens certa. Que hi hagués similituds, que hi hagués que siguin cosins, germans, cap problema. Que l'un hagués donat naixement a l'altre, això no, el meu pare no. Doncs a partir d'aquí es crea tota una mitologia que anava bé amb aquesta història sobre els grecs, amb aquest, els ibers, perquè hi ha vasos, els vasos rodons on es veu un ball en rodona. Per força, en quadrat és més complicat. Però de danses rodones n'hi ha per tot arreu. No fa això un origen mediterrani, antic i complicat. Doncs el contrapàs té aquest llegendari que es posa en plaça. També més recentment, tot un caire més polític també entre carlistes i aquestes coses, que del que arribem nosaltres a tenir aquí a Catalunya Nord no té res a veure, era un ball popular. Que ho hagués sigut al principi, a certs jocs de l'Empordà, dels Garrotxos, no sé, potser cap problema, que Catalunya Nord, dels testimoniatges que tenim, era el ball de festa major. Carnaval de Prats de Molló se'n feia durant totes les festes i ho feien disfressats i tot el poble, enfin, tots els homes del poble junts. Aquí, el que deia també a nivell de les dones, sí, les dones ho van fer, ho van ballar. I aquest text religiós, que és magnífic, és realment una cosa de cultura popular genialíssima, però tampoc que no remunta a temps antics i que no és una cosa només de Pasques. Calia parlar avui, pensi, del contrapàs, perquè mateixa cosa, es diu moltes bestieses i ens semblava normal, abans no de parlar de la sardana, que obligats a parlar-ne, tornar a recordar quin era el ball principal de Catalunya Nord, que és un ball desconegut, desaparegut avui dia. Amb el Perri treballem a sobre, dificultats d'entendre-ho perquè la documentació ha desaparegut i tot està aquí. Però bé, tenim 25-30 particions de sardanes per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme.
5: De contrapassos. Apolit.
4: Què he dit?
5: Sardanes.
4: Ah, oui, pardon. De contrapassos per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme, que ens ensenya que era una dansa que es ballava. Vull dir, tenim més contrapassos més contrapassos que sardanes, de fet, conservades aquí a Catalunya Nord, antigues.
5: Sí, en els antics arxius de les cobles, que tampoc és excessivament antic, si es mira, perquè la Cobla Falguera és fa un segle enrere. En fi, en tot cas hi estem treballant, hi ha coses molt i molt interessants que surten i per seguir.
3: Doncs aquesta dansa que era molt popular a Catalunya Nord, moltes gràcies a tu. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Europa és un continent amb moltes llengües i nacions més enllà dels estats i en Miquel Martínez Vila ens està proposant un viatge radiofònic per conèixer algunes. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Paula.
3: Avui passegem radiofònicament per les muntanyes del Caucas, els cims més alts d'Europa.
4: Sí, amb el permís del Mont Blanc, però les muntanyes del Caucas són molt més altes i en algunes valls del seu vessant sud, en l'estat de Geòrgia, hi podem trobar la llengua svan. Aquest idioma es parla a Svanètia, una regió muntanyosa coronada per muntanyes de fins a 5.000 metres, com el Tennuldi o l'Usba. L'Svan és una llengua kartveliana, que és una família que inclou també el georgià, el mingrelià i el laç, i es considera la branca més divergent de la família i probablement es va separar de les altres fa més de 3.000 anys, encara que actualment es considera greument amenaçada amb uns 30.000 parlants per la manca de reconeixement oficial i el despoblament d'aquella zona.
3: I ens vols parlar una mica de les característiques de la llengua svan.
4: Sí, la fonètica d'aquesta llengua és molt rica, amb 9 vocals bàsiques, que poden ser llargues o breus. De consonants en tenen una trentena, amb la particularitat que algunes són aspirades. A més, la llengua té declinacions en 6 casos i per escriure-les fa servir l'alfabet georgià, però incorporant-hi 11 lletres més per poder fer tots els sons.
3: El poble svan, de fet, té tota una història que ve de molt enrere.
4: Sí, els svans són un poble amb una llarga història i han estat esmentats en diverses fonts. Alguns autors grecs i romans descriuen pobles muntanyesos del Caucas que podrien incloure els svans, però les referències més clares a aquest poble es troben en fonts georgianes i bizantines més tardanes. La seva situació muntanyosa va fer que el territori resistís a la invasió de pobles com per exemple els mongols, cosa que els va convertir en una zona segura i va ajudar a fer gran la fama dels svans com un poble guerrer. Després de la desintegració del regne de Geòrgia al segle XV, Svanètia es va convertir en un principat que acabaria signant un protectorat amb l'imperi rus. Al segle XIX els russos van imposar la seva autoritat amb mà de ferro i van reprimir molt l'oposició. Avui en dia les condicions econòmiques de la zona i els freqüents desastres naturals fan que molta gent emigri cap a la plana, cosa que encara empobreix més les valls i fa perdre parlants aquesta llengua d'arrels mil·lenàries.
3: I quin lloc ens recomanes?
4: Us recomano tot Svanètia i a més avui us recomano un lloc on sí que hi he estat i us puc dir que són unes valls precioses. Un dels vilatges més coneguts d'aquesta zona és Mèstia, que de fet té un petit aeroport i és conegut perquè moltes cases tenen unes torres de pedra molt característiques. Però el vilatge que us recomanaré avui és a 40 quilòmetres de Mèstia per una pista forestal i és un poble que es diu Usguli, al peu de grans muntanyes i glaceres i tot i el remot que és una destinació relativament turística.
3: Moltes gràcies, Miquel.
4: Gràcies, Paula.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

terra negra, llistons blancs. Mans obertes, van cercant cercles màgics foradats, foradats. Creus atracen, creus atracen, cors trencat.

llistons blancs. Creus atracen, creus atracen, cors trencats.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: A Ràdio Arrels aquests dies hem presentat quatre cançons del trio Cel Obert i ara parlarem de l'última cançó que han escollit a presentar-nos, que es diu El Camí. Per això connectem doncs amb la Laia, el Martí i el Miquel. Però abans de tot, abans d'escoltar aquesta cançó El Camí, quan és que arribaran els següents capítols de Xamfrà, que seran doncs Entresòl i Àtic?
4: Doncs la següent entrega, que serà Entresòl, arribarà quan s'acabi l'estiu. De fet, a partir del setembre tindrem el primer avançament del que serà el segon EP i el tercer capítol també succeirà aquest segon a finals de la tardor, a començaments d'hivern. I de cara a la primavera del 27 tindrem aquest disc, que serà una compactació d'aquests tres EPs i cançons noves al mateix temps, i serà com el llacet que acabarà de vestir aquest edifici que estarem bastint durant tot aquest any.
3: I ja teniu les cançons preparades?
5: La gran majoria sí, tot i que hem de confessar que n'hi ha algunes que s'han d'acabar de compondre i de produir, però aquest estiu comptem amb el temps per fer-ho, i de fet també és una de les idees que ens va bé d'escollir fer aquesta trilogia. I és que ens ha donat el temps suficient per anar païnt cadascuna de les cançons i de les coses que hem anat fent, i que no fos tot correcuita, que a vegades la inèrcia de la vida i del produir, de la indústria i tot això et porta a haver-ho de fer tot ràpid. I crec que ha sigut xulo poder dir, vale, tenim tres cançons, en fem tres més, però amb calma, i les produïm i fiquem tot el carinyo i cura que volem realment.
6: I una cosa que també estem veient, que potser no, de fet no era gens premeditada quan vam decidir fer aquests tres EPs abans del disc, és que estem deixant oxigenar moltíssim les cançons, tant les que ja han sortit com les que no han sortit, però ja fa temps que tenim produïdes, no? I estem vivint, des d'una perspectiva molt guai, el fet de estar tocant en directe aquestes cançons que ja han sortit, trobar-hi com els matisos que més ens funcionen, les coses que veiem que poder faríem diferent, com ho rep el públic, de cares a tot el que farem després. Òbviament mai deixarem de ser nosaltres i mai ens vendrem el que la gent vulgui, vull dir, òbviament volem que la gent li agradi, però al final surt de dintre i això no es pot decidir. Però sí que el fet de tenir aquest espai d'oxigenar i de sortir una miqueta, allunyar-te una miqueta, no? Quan estàs en un procés de compondre tantes cançons, tanta música com és un disc, jo crec que arriba un punt que ja el criteri desapareix una mica i et tornes una mica boig de tanta música i tanta cosa que surt de tu. Per molt que siguin tres filtres, arriba un punt que és una mica sobrepassant, no? Llavors, haver-ho pogut fer així, com desafiant una mica aquesta immediatesa i aquesta necessitat de tempos constantment ara ja que vivim tant ara mateix, no? Doncs ens està funcionant molt, i realment com per nosaltres és una passada tenir aquesta oportunitat, que ja us dic, va ser una idea que no estava gaire premeditada i ens està funcionant molt bé, la veritat.
3: Quines dificultats heu tingut, doncs, a l'hora de fer aquest EP? Si m'haguéssiu de dir, potser la cosa que ha sigut més complicada, si és que n'hi ha hagut.
4: Sí, hi ha una cosa complicada, crec que és de gestió de la música que fem, perquè ara mateix estem tocant en directe, per exemple, els temes que estàvem tocant fins ara, que formaven part de Llum i Ombres. Ja hi ha alguna cançó que ja no forma part del directe, inclús, i estem tocant, sobretot, els temes que formen part de Xamfrà. Però al mateix temps, ja fa més de mig any que tenim produïdes les cançons que sortiran al setembre, i algunes de les cançons que formaran part del tercer EP també estan en fase de composició. I tindré com aquesta sensació de que estem tocant temes que vam produir a l'estudi fa un any o més d'un any, i que al mateix temps ja tenim madurats temes que estan macerant d'alguna manera, que encara no han sortit, genera com una sensació de sincronitzar-nos realment amb el que estem fent. I això hi ha algun punt que ens ha costat, no? De dir, ostres, ara anem a treballar al directe aquestes cançons que fa tant temps que hem produït, i com aquesta desconnexió realment. Però bueno, és una dificultat menor, eh? Realment dificultat grossa, no sé què en penseu vosaltres, Miquel, Laia. No sé si n'hem trobat cap.
6: No, no, no. Jo crec que és més això, inclús a vegades quan la gent... Ai, ostres, us he escoltat i m'ha agradat molt. I et diuen, hem escoltat, no sé, No t'esperava, o cançons del primer disc, que també han madurat molt a nivell del directe. No et diré que hagin canviat substancialment allò com, buah, és una cançó diferent, però sí que hi ha moltes coses que han anat com evolucionant també, pues, adaptant-nos a les realitats del directe i a les realitats de la nostra formació constant, que fan que la cançó, o sigui, que inclús cançons que ja hem tret i que la gent, clar, t'escolta el que hi ha gravat, no?, i que dius, buah, és que per mi està superlluny, no?, o que guai això, i dius, buah, clar, sabent tot el que, jo que deia el Martí, no?, sabent tot el que està a punt de venir, dius, buah, és que s'allunya tant a lo que hi ha, no?, i a vegades una mica la por aquesta de dir, ostres, si els està agradant això, els agradarà això que sortirà nou, que potser no s'hi assembla gaire o gens. Però, bueno, no és tampoc una dificultat, és més aquesta incertesa, no?, que també està, sí, és xula de viure-hi.
4: Jo pensava en una dificultat ara, que és una dificultat també menor, però crec que és important de saber realment quina és la nostra veritat. Perquè aquesta idea de la veritat és un concepte que es fa servir molt amb grups, de que realment defensin la seva veritat, però al mateix temps vols tindre un lloc a l'escena musical de casa teva i vols arribar i connectar amb les persones, lògicament, encara que facis el teu art i creïs des d'aquesta idea. Però al mateix temps també vivim en un món on hi ha molta gent que creu que té la resposta a tot i que t'intenta donar consells, t'intenta guiar, i costa molt trobar realment aquell consell que realment t'ajudarà d'aquell que no. Sobretot en un món on hem tingut propostes de contractes discogràfics, per exemple, o gent del sector que et vol ajudar, però no tinc sempre clar que et pugui ajudar amb el que t'està dient, amb pràctiques que ja veiem que s'estan quedant antiquades, perquè aquí a Catalunya, com és normal també, anem amb una mica a retruc del que passa a altres llocs. I realment estem en una indústria musical que està en transició, està en canvi, i jo com a mínim seria molt prudent de cara a saber què és el que realment funciona, i sobretot tenint en compte què vol dir funcionar, perquè això també és una idea molt subjectiva que de debò que no és la mateixa per tothom.
3: I potser si m'haguéssiu de dir la cosa més xula del procés d'haver fet aquest EP Xamfrà, doncs, quin seria? Potser el fet de compondre les cançons quan ja les teniu gravades a l'estudi, o bé el fet de cantar-les en directe?
5: És que cada part té la seva gràcia, la veritat. I és que crec que un aprenentatge que hem fet és aprendre a gaudir molt de tot el procés, ja que potser al principi, com a músics, el que més ens crida l'atenció és tocar i volem decidir de tocar. I el fet de tenir un projecte propi et porta a veure que el tocar és una part molt petita, és la cúspide de l'iceberg de tot el que has de fer, que són gestions, composició, producció. I tot i això, crec que probablement és el que més acabem gaudint, el fet d'interpretar les cançons davant del públic, de veure gent que les coneix, veure gent cantar, veure gent emocionada, poder establir una connexió, no?, amb la gent que t'està venint a veure. Però tot i així crec que hem après a gaudir de totes les parts del procés, de compondre, és algo que ens agrada molt, entrar a l'estudi i començar a fer el friki i gravar mil coses que al final no s'acabaran quedant a la cançó també. I al final el procés és el camí, mai més ben dit.
6: Totalment.
5: És el que compta, sí, i el que és lo bonic.
4: Sí. I també passa una cosa molt curiosa, que és la realitat que hi ha darrere dels números que hi ha a les plataformes de distribució, a les xarxes socials, que és el que veiem nosaltres realment, més enllà dels concerts i les persones que s'apropien a parlar amb nosaltres, o quan trobem algú que ens comenta que la nostra música l'ha acompanyat en algun moment determinat de la seva vida. Però realment, ostres, darrere totes les xifres realment hi ha persones que t'estan escoltant, i a vegades en prenem consciència quan ens arriben alguns missatges del tipus, ostres, vam escoltar, per exemple, Que vinguin els dies, és una cançó que acostuma a evocar això, o El camí, que sabem que és una cançó que ha acompanyat a moltes persones en aquest procés d'enamorament, de trobar-se, d'acompanyar-los a l'hora de fer camí, i que inclús els ha acompanyat al moment de la seva boda. I no són pocs els missatges que ens arriben en aquesta direcció, de que la nostra música els ha acompanyat en la seva relació com a parella els últims 3 anys, i que ha format part inclús d'un dia tan important com el de la seva boda, sonant en un moment com el d'entrada del núvio o entrada de la núvia.
6: Total.
4: I ostres, que t'arribin aquest tipus de missatges és molt fort i impactant, perquè a vegades traiem valor o costa prendre consciència de que això passi, i passa, i ser-ne conscients és una autèntica passada.
6: Sí, total.
3: Doncs acabarem aquesta entrevista presentant l'última cançó que heu escollit parlar-nos, doncs, que és justament El Camí. Ens expliqueu una mica més aquesta cançó?
6: Sí, aquesta cançó va ser la primera que vam compondre entre els tres. Va ser bastant màgic perquè era com un repte per nosaltres. Crec que teníem una mica de por de fer-ho perquè tenim maneres de funcionar i de ser molt diferents els tres. I vulguis que no, a l'hora de fer una tasca com és el compondre una cançó, clar, per exemple, jo personalment, Laia, per mi és algo que de cop m'ha de sortir, m'ha de venir, no? I de cop això que et dic, estic a la platja o estic on sigui, estic a casa i de cop em veu la necessitat d'escriure i de treure alguna cosa que porto dintre, no? I és algo com molt, et diria, com instintiu i inclús primitiu, no? De dir, és que ho he de treure i necessito fer això ara mateix, no? Mentre que potser altres maneres de fer, com el Martí, és més, vale, doncs m'assec, em poso a compondre, no? I vull parlar d'això i m'estructuro, però...
4: No, però també seria com aquest moment, però després de tindre com petits bocins de moments d'inspiració, que he agafat la gravadora del mòbil, ho he apuntat alguna cosa, alguna idea, i sempre quan m'hi poso des d'aquesta organització, doncs sempre estirant des d'aquests petits moments d'inspiració que he tingut.
6: Exacte. Sí.
4: Que al final també és bastant semblant al que proposa la Laia.
6: Exacte, jo crec que la cosa és que tots teníem idea de com ho fèiem els altres, però el moment de posar-nos-hi els tres a l'hora, també el Miquel, que no havia composat cap cançó ell sol, i el tenir l'oportunitat de fer-ho entre els tres és que va ser una passada, perquè al principi és veritat que ens vam encallar molt i de cop, no sabem com, va anar sortint, hi havia moments que ens encallàvem i el Miquel... És com que hem vist que el rol del Miquel és, a part de compondre molt bé, quan estem encallats, de cop, ell s'està com 5 minuts en silenci i de cop diu la genialitat més meravellosa que has sentit mai i és, ha de ser això, ja està. I amb El Camí, bé, volíem fer una cançó que parlés una miqueta efectivament d'aquest procés, aquest camí que havíem fet doncs, aquests 3 anys, que no ha sigut poc, ha sigut molt intens, han sigut moltes emocions i moltes experiències noves que els tres... Bueno, no sé, per mi era un somni. No vull parlar en nom dels tres, però per mi era un somni totalment doncs poder tenir aquesta oportunitat d'un grup de música, compartir tots els concerts, tots els moments i era això una miqueta, basant-nos també en l'experiència d'un concert que vam fer la nit de Sant Joan del 2025 amb tota la banda, que va ser molt maco. Després vam estar allà a la platja jugant a cartes, fent un gelat, no sé, va ser realment una nit com molt maca i ens va servir una mica d'inspiració, no?, per parlar això dels peus plens de sorra, la cera a la pell, aquesta idea també doncs, de respirar la música tots junts, no només els tres, també amb tota la banda i amb tota la família que s'hi suma, no? I sí, jo crec que El Camí parla d'això, de tot el que ha anat sumant i el que seguirà sumant i segueix sumant dia a dia en cada concert, en cada missatge d'alguna persona que li agrada la nostra música i en tot el creixement i música que anirà sortint.
3: Doncs Laia, Miquel i Martí, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
4: A vosaltres.
6: Moltíssimes gràcies.
3: I ens acomiadarem doncs escoltant El Camí del trio Cel Obert.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el divendres 26 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Pres de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: La bicicleta elèctrica pot ser més esportiva.

0: alternativa que la tradicional. Bon dia. La bicicleta elèctrica és més esportiva que la tradicional, fins i tot. La frase pot semblar paradoxal, però dades científiques ho confirmen i no són de fabricants de bicicletes elèctriques. En un moment en què la urgència climàtica exigeix repensar radicalment la mobilitat, la bicicleta amb assistència elèctrica s'imposa com una de les solucions més eficaces, més saludables i menys contaminants disponibles avui dia. La petjada de carboni d'una bicicleta elèctrica al llarg de tot el seu cicle de vida és de només 13 grams de CO2 per quilòmetre recorregut. Una xifra ínfima comparada amb els més de 100 grams per quilòmetre d'un vehicle de combustió i també molt inferior als 60-75 grams d'un cotxe elèctric. L'argument que la bateria contamina queda desacreditat. La d'una bicicleta elèctrica pesa només uns pocs quilos enfront dels centenars d'un cotxe. Pel que fa a l'activitat física, un altre estudi realitzat en 7 ciutats europees revela que els usuaris de bicicleta elèctrica fan de mitjana una activitat física lleugerament superior a la dels ciclistes tradicionals. 4,463 minuts d'equivalent metabòlic setmanals contra 4,085. La clau és que recorren distàncies molt més llargues, fins a 9,4 quilòmetres de mitjana, el doble que amb una bicicleta convencional. I el guany és especialment notable entre els que abandonen el cotxe per la bicicleta elèctrica, 550 minuts addicionals per setmana. La bicicleta elèctrica pot ser, doncs, una porta d'entrada a una vida més activa per un públic més ampli i divers.
1: Radio Arrels, a Punta Ia, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. El 1989 es va celebrar el mil·lenari del naixement polític de Catalunya. 1000 anys d'història que es van celebrar amb tot d'actes, tant al sud com al nord. Una mostra de l'impacte d'aquella celebració, la sala del mil·lenari de Toluges o la copla mil·lenària. A Toluges, aquell any, ho van celebrar amb una gran festa de la Pau i Treva de Déu. Joan Lluís Costa, de Toluges i llibreter a Perpinyà.
4: Al principi de l'any 1000, la gent se feia, els senyors, se feia munt la guerra i tots els pagesos tenien les recoltes que eren enentides, tenien les dones que eren violades, tenien les menatges que morien i el poble no podia viure tranquil·lament. Llavors, les tres branques de la societat de l'època, és a dir, l'Iglesi, el poble i la noblesa, han decidit de es reunir en un concili per posar això de planer i mirar a fins que una mica de pau se pugui integrar dins de la Catalunya. I han fet el concili aquí a Toluges en l'any 1026.
5: Es pot considerar, doncs, que ve a ser un dels primers convenis de pau?
4: Jo penso que és un dels primers convenis de pau, sí.
5: Aquest any, no sé si altres anys hi ha passat, les festes de la Pau i Treva s'han volgut sota les característiques de pau, Europa i catalanitat. Podeu explicar com pensa la municipalitat de Toluges fer viure la catalanitat en aquestes festes del Pau i Treva?
4: Per fer viure la catalanitat, primer és de parlar català. És una de les primeres de les coses, perquè és una de les coses que s'han estat des de l'any 1000, perquè fa 1000 anys que som catalans, de l'any 1000 fins ara és la mateixa llengua que ha arribat fins a nosaltres. Després, per parlar català, la primera de les coses és l'ensenyar a l'escola. I l'escola en català, jo penso que és una cosa molt important per als joves que tindran de continuar a viure al país i hasta de partir d'altres regions per portar la nostra llengua i la nostra cultura.
3: 1989, Joan Lluís Costa, de Toluges i llibreter a Perpinyà. Aquell any, Toluges va fer una festa de la Pau i Treva de Déu extraordinària en motiu del mil·lenari de Catalunya.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
9: El 26 de juny del 1967 va néixer Francesc Ribera, conegut com a Titot. El cantant i glosador de Berga ha encapçalat diversos projectes musicals sempre compromesos amb el país, com Masclat, Dijous Paella, Ara mateix, Josep Maria Cantimplora i, sobretot, Brahms. Escoltem ara la veu del Titot, que avui fa anys, amb la cançó Brindis.

0: Acabem d'escoltar Brindis del grup Brahms amb la veu del Titot.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Avisada de la perillosa malaltia d'Oliva, vaig tornar a cuixar pocs mesos després. La vaig trobar en la seva cambra envoltat de fidels a qui donava consignes. Els seus predilectes, Arnau, Garcies i Gualter. Els amantíssims companys d'escola i scriptorium. Tots sabien que aquelles eren les últimes instruccions. Durant el temps de la ja nostra llarga vida, hem aplegat un feixuc rebost fusionant i acumulant coneixements. La confluència dels rius Ter i Freser a Ripoll sembla talment símbol de la fusió al nostre scriptorium de dues civilitzacions diverses, la nòrdica i la mediterrània. L'una, matisada d'irlandisme pels corrents de la reforma cluniquiaquenca, es feu cada dia més intensament llatina, gràcies a Ató i Garrí. L'altra, arribada a nosaltres a través dels codecs procedents de l'Andalús, ens inicià en el coneixement de les ciències conreades a Alexandria. El nostre scriptorium ha acumulat més de 200 còdecs contenint tot el saber dels antics i el que avui es coneix en la cristiantat. Jo ja sóc vell i no he preparat tot això per un gust de l'art. Ara us correspon a vosaltres de fer-ne ús. Arnau, que era un jove prim i despert, amb ulls blaus intensos, sota abundant i enlairada cabellera negra, que li donava un aire d'ocell ràpid, respongué amb enardiment. Saps, Oliva, que nosaltres complirem amb lleialtat i entusiasme qualsevol feina que tu vulguis encomanar-nos. Però no entenc, i d'això n'hem de parlar amb Garcies i Gualter. Quina feina és bastir un país o crear una cultura? Sabem fer ponts, il·luminar manuscrits, traçar capitells, però d'això a fer un país o esclarir un món de nou? Tu ho has dit, Arnau. Fer un país és bastir ponts i obrir camins. Il·lustrar un món és com il·luminar manuscrits. Pregunteu, si no, a Ermessenda, que fou, com jo, alumne de Gerbert. Veient l'atenció desesperada amb què Arnau volia entendre'l, Oliva inicià un circumloqui. Satisfacció secreta que tots els nascuts amb vocació de mestre es prenen amb fruïció. Cercamón, de Lluís Racionero i Grau, publicat a les edicions 62, l'any 1982.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Plantes de Conflent. Albert Mayol, Camproví. Avui amb l'Albert Mayol, una planta que s'assembla a julivert, però que no és julivert. No. Albert Mayol, bon dia.
3: Bon dia, Enric. Efectivament, no és el julivert, tot i que per alguna banda, per exemple, a l'Empordà, se li diu julivert bord. Comencem pels noms llatins.
2: Sí.
3: I per al popular que creiem que és el del Conflent. Fumària capreolata. Expliquem d'on te surt això. I el nom popular d'aquí, els nostres investigadors d'aquí, d'aquestes passades dècades, només donen nom al gènere, que diuen fumaterra. També en parlem. Primer parlem del llatí. Gènere fumària, en aquest cas, la paraula fumària, diversos especialistes diuen que ve del mot fumus terrae. I per mi, crec que el que ho explica millor seria conill, que diu que vol dir fems de terra. Seria millor dir ve a terra fumada. No sé si ho puc interpretar-ho bé, li agrada molt allà on hi ha nitrogen. Caram, potser és això el que pensava. Molts altres diuen coses que s'hi semblen, però pas ben bé. I, per exemple, en Funiquer, els comentaris d'un especialista de fa molts anys en Laguna, que comenta el Dioscòrides, parlem de molt de temps enrere, diu que se diria fumària perquè el suc posat a gotes a l'ull fa com un fum, diu que els mossega i provoca llàgrimes. Sembla com si quan te ve fum en els ulls, alguna cosa te fa vessar, és a dir, treure llàgrimes. Bé, potser sí. I després, per exemple, una altra investigació diu que ve de fumus terrae, fum de la terra. En aquest cas sembla que el fum surti de la terra. Després també un altre especialista diu que ve del mot llatí fumus, que vol dir fum, possiblement per el color o la flaire de les arrels fresques. Bé, una altra hipòtesi. I per exemple, n'hi ha una altra font que diu que en Linné, que va ser qui va batejar la planta, amb el nom llatí, li va posar aquest nom derivat del llatí fumus terrae, fum de la terra. Ja podem veure que hi ha diverses interpretacions que s'assemblen molt, però no acaben pas de ser ben bé la mateixa cosa. I bé, fent una mica de resum, sembla que al·ludeix tot a la flaire de fum d'algunes espècies, o del fum que s'aixeca de la terra, o el que deia en Cuní, que ve a terra fumada, és dir, a terra rica. Deixem-ho aquí, que cadascú pugui interpretar. I capreolata ve de l'adjectiu llatí que significa que té circells. Llavors, que té circells vol dir que és una planta que s'enfila.
2: Justament hem parlat, parlem a la descripció, hem dit que s'assemblava al julivert.
3: Sí, la semblança que té és més que res pel color i perquè les fulles són dividides, generalment entre 2, 3, 4 vegades. És a dir, vol dir que quan són dividides parlem d'una fulla que el que queden són els nervis i aquests nervis doncs se poden subdividir i en aquí queda el que sembla que és una fulla, però de fet seria la part que queda de la fulla del segon, del tercer o del quart nervi. Llavors, aquestes falses fulles, que són folíols terminals, el color i l'aspecte que tenen són molt semblants al julivert o a la xaliandra, al coriandre, el que es coneixen amb nom a Mèxic, que allà n'hi ha molt i el fan servir, cilantro. Vindria per aquí. Potser no donem més característiques de com és la fulla, perquè imaginant un julivert més o menys ho tenim. I el color també. Llavors, el nom que consideri jo que és més adequat dir-li és fum a terra, com hem vist que gairebé tots diuen d'una manera o altra, que vingui d'aquí o d'allà, del fum, de l'olor que fa, de l'olor de la terra, tot això, i fumaria blanca perquè té una flor grossa de color blanc amb una taca al final, a l'àpex, a la punta, eh? I que és enfiladissa, és a dir, que és una planta que sí que va per terra, però s'ajuda de les fulles, sí, i dels circells per anar pujant. Llavors se la pot trobar, ostres, ocupant un bon tros i ben aixecada. Pot passar del metro, fins i tot pot arribar a gairebé 2 metres fent unes tofes prou grosses. I la flor, a diferència, per exemple, d'altres plantes de la mateixa família molt conegudes, la ruella, les roselles,
2: sí.
3: Res a veure, perquè aquestes tenen una flor que és simètrica i aquesta sembla un tub. De fet, són 4 pètals... que tenen un ungle molt, molt gros, i són molt petits, cap a la punta, i fan una ungla que s'ajunta i sembla un tub. Un dels pètals, el superior, té un esperó que recula. És a dir, tens el calze, que de fet són com 2 fulletes petites, i recula.
2: Ja
3: té un aspecte tot característic. Llavors, clar, quan veus una planta d'aquest tipus, de seguida saps, caram, si descobreixes què és, ja te queda clar que totes les que tenen aspecte així, si no és una fumaterra, serà de la mateixa família. Llavors, bé, fumaterra enfiladissa, fumaterra blanca, potser és el que m'assembla més adequat per anomenar aquesta planta.
2: On la podem trobar, Albert?
3: Sí, aquesta planta, com ens diu això de fum de la terra o de terra rica així, li encanta els llocs on hi ha, doncs, això, nitrogen. Voltants dels pobles, llocs on hi ha conreus, on se tiren fems, vegetació ruderal. Quan diem ruderal vol dir dels entorns dels vilatges, i en llocs que hi hagi certa humitat. Si no n'hi ha, són petites. Si n'hi ha,
2: són més grosses.
3: Són més grosses. Per tant, aquí al Conflent l'haurien de baixar cap aquí a la zona plana, per trobar-la, totes aquestes comunes que tenim per aquí al voltant, Eus, Vinçà, Marquixanes, Catllà, pot ser un...
2: I com no és julivert, no serveix per la cuina també, això pot servir?
3: No, tenim molt pocs usos recollits, realment, i n'hi ha una altra, que és la fumaterra oficinal, que aquesta sí, és una planta que té una vàlua com a depurativa, fins i tot tonificant, tot i que semblin coses contràries, és un tema de dosi, com hem comentat amb alguna altra planta, però sí que hi ha, diem, uns pocs llocs on en parlen, concretament d'aquesta espècie. No podem parlar d'altres perquè, malgrat ser de la mateixa família i del mateix gènere, poden tenir, doncs, una estructura química diferent i es comporten molt diferent. Per exemple, sabem que en la pàgina web de Kew, que és Kew Botanical Gardens, diu que és una planta que es fa servir com a medicament. Però jo només conec 2 coses. Un investigador de la Universitat de València, d'origen alemany, que la deu haver treballat, i només en conec ben bé de manera molt sintètica, que és útil per èczemes, per la formació de coàguls en els vasos sanguinis, i que és diurètica, espasmolítica i hipotensora. Pot ser per alguna cosa més, però pas res més, ni com s'administra, ni no tinc cap més informació. I després, un treball de l'any 2020, és a dir, publicat fa molt poc per investigadors que es veu que han analitzat tot un bon feix de fumaterres, que diuen que aquest gènere té un potencial gran per aplicacions medicinals més àmplies. Se li han descobert tota una sèrie de substàncies que val la pena, doncs, això, examinar. I això és tot. Pas massa cosa més.
2: I doncs recordem els noms.
3: Sí, Fumaria capriolata, i els noms d'aquí haurien de dir fumaterra blanca, fumaterra enfiladissa.
2: Aquesta era la planta d'avui, gràcies Albert Mayol.
3: Gràcies a tu, Enric. o Vermellol Camproví.
2: Plantes de Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
3: Elina Douadi Vidal.
4: Doncs avui parlarem d'una associació que és l'Estrella Esportiva del Rosselló, una associació d'esport popular i solidari situada a Cornellà d'Albercol, a prop de Perpinyà. Bon dia, Gautier.
5: Bon dia.
4: Tu, que ets membre de l'associació, és que ens la podries presentar?
5: Eh bé, sí, crec que ho has introduït molt bé. L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això que us proposa tot un munt d'activitats que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesura també que la gent ho ha proposat, que és un poc aquesta també el funcionament de l'Estrella, que és això que proposa també, que és també el model que té l'Estrella de fer una proposta, de tenir una organització més ben dit autogestionada i finalment on quan la gent té afició esportiva especials, doncs s'ha pogut afegir al rugby, s'ha afegit l'escalada, la bicicleta, la boxe també. També hi ha aquest puntet d'autodefensa. I és això, és a dir, que és un espai molt obert on tothom pot venir a fer esport. Mencionem que les activitats se fan de manera mixta, és a dir, que no hi ha cap diferència entre els gèneres, i això és més aviat una visió cooperativista que no pas de competició. I com ho has dit, això, a costat de Perpinyà, a Cornellà, d'Albercoll, per exemple, tots els dijous és el moment d'entrenar, i molt sovint els diumenges al matí també és quan se fan partits.
4: I quins són exactament els objectius d'aquesta associació?
5: Bé, crec que els objectius d'aquesta associació és, te diria en primer lloc, de passar-s'ho bé. Passar-s'ho bé i de generar un nou espai perquè la gent se vagi conèixer, que la gent pugui compartir, com a dir, una visió una mica diferent de l'associacionisme i també de fer esport. Crec que és un bon catalitzador també per crear noves xarxes, noves amistats. Crec que hi ha molta gent que han entrat a l'Estrella i que finalment s'han fet nous amics. I un altre cop, és també aquesta visió de promocionar una pràctica de l'esport que és una mica diferent, que no es basa tant en la competició, sinó més aviat sobre més amb el lleure i amb aquesta idea de passar-s'ho bé. I no ens anem a mentir, hi ha un valor afegit, que és també que no és qualsevol associació, que també té, no, com té una dimensió política. Crec que és un club que té molt clar unes quantes coses polítiques. Crec que és un club que és obertament antifeixista, per exemple, que té un poc potser a veure amb la seva història, i que això, i que més enllà de la pràctica de l'esport, que també participen altres espais, o bé que fa venir altres espais a l'esport, per exemple, quan hi ha els partits amb Welcome 66, però també que és un club que surt dels terrenys d'esport a vegades per anar al carrer, per exemple, per participar en manifestacions o bé per participar en altres espais convidats per altres associacions, que sigui SOS Mediterranee, últimament amb Nostre Mar. És com possiblement podríem dir fer un poc d'antifeixisme als terrenys de futbol, però també als terrenys d'esport, més ben dit, i també a fora.
4: I has parlat de l'història del club. Com es va crear exactament?
5: Bé, resulta que aquest club neix d'un moment i de societat i polític una mica estrany, és a dir que estem després del confinament del Covid, i com que a Catalunya Nord i especialment a Perpinyà hem tingut molta sort, justet quan s'acabava el confinament hem pogut tornar a sortir, però quan hem tornat a sortir hem tingut un ajuntament d'extrema dreta. Llavors crec que es mescla una mica tota aquesta cosa, on a la vegada la gent tenia ganes de tornar a sortir, de tornar a ocupar l'espai, de tornar a fer coses, i a la vegada de fer coses també en resposta a canvi d'aquest xoc polític que hem viscut. Jo crec sovint que és interessant de veure que finalment quan mires una mica el que ha passat a Perpinyà, després de l'elecció del Louis Alliot, de l'extrema dreta. Finalment, no són noves entitats polítiques les primeres coses que han sorgit, sinó que has vist més aviat corals feministes, has vist l'estrella esportiva. Vull dir, com, també crec que ha sigut un xoc tan fort i crec que hi havia tanta necessitat de tornar a fer coses noves, potser de trencar els esquemes que ja teníem, que finalment doncs, això ha sorgit, per exemple, aquest projecte, que és una manera una mica, si hem dit que és una manera diferent de fer esport, també és una manera diferent de fer política i sobretot d'entrar en política, que crec que això és una altra cosa que és molt clara amb l'estrella, que més enllà d'acompanyar la gent a fer esport, crec que ha sigut una porta d'entrada per molta gent, també per polititzar-se, entrar en militància i potser gent també que no trobaven els espais més polítics o sindicals, doncs potser s'han trobat més a gust amb l'estrella per manifestar-se i militar, podríem dir.
4: I per acabar, tu, quina és la teva experiència en aquesta associació?
5: Bé, t'he de dir que la meva experiència ha sigut de cor molt poc, perquè jo hi havia amb els companys, sobretot a l'inici, però quan s'havia de pensar una mica al projecte, però quan se calia posar sabates i d'esport i començar a córrer, ho he fet un o dos cops i crec que el meu cos no està tan fet per fer esport. No, que és també la gràcia. És a dir, que crec que la meva experiència de l'Estrella mostra que és un club una mica diferent, perquè crec que he pogut acompanyar aquestes pràctiques sense fer jo especialment esport, sinó en participar a això, participar típicament en manifestacions, a la manifestació del 2021, si no m'equivoqui, o 2022, contra l'extrema dreta molt grossa que hi va haver a Perpinyà, justament per denunciar la presència d'un congrés nacional del regroupament nacional. Hi havia un bloc, per exemple, en la mani de l'Estrella, doncs ha sigut més de participar en aquests espais potser més polítics, però a la vegada més festiu. Efectivament, he corregut molt poc, però sí que he fet moltes cerveses, per exemple, al local. És a dir, trobar-se, és a dir, tenir aquests espais de sociabilització. Crec que la meva pràctica ha sigut més aviat aquesta.
4: Moltes gràcies, Gauthier.
0: Doncs ara passem amb un altre membre de l'associació, la Léonie, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs tu ens parlaràs més aviat dels projectes de l'associació. Doncs és que podries començar pels projectes que ja heu fet o ja s'estan fent en aquesta associació?
1: Vale. Pues, havíem organitzat un esdeveniment en suport al sindicalisme licenciat per la Posta, per exemple, o també un esdeveniment esportiu en suport a SOS Mediterrània, participació a mobilitzacions, en contra del racisme, discriminacions, manifestacions també en contra de l'extrema dreta i moltes esdeveniments i manifestacions d'això, en tot les coses que políticament ens interessa a nosaltres.
0: D'acord. I de cara al futur, quins són els projectes que voleu tirar endavant?
1: Pues, tenim pensat organitzar també un projecte amb Welcome 66, que de fet convidar els refugiats a venir a formar part de l'associació, que de fet hi ha membre d'aquesta, de Welcome 66, que formen part de l'associació el dia d'avui. I també teníem pensat proposar classes de català a la gent de l'associació per tenir una eina més suplementària per poder anar de l'altra costat de la frontera per fer partit esportives amb altres associacions, altres clubs de Catalunya del sud. I per permetre a la gent d'aquí que no parlen català pues, tenir aquest accés també a la llengua i, bueno, i passar-s'ho bé amb la gent que parla català de l'altre costat.
0: I tu, com a membre de l'associació, quina és la teva participació, implicació?
1: Bueno, de moment, he arribat fa molt poc i he tingut la possibilitat de provar el rugby, de moment, i va ser una experiència molt guai, la veritat, que feia molt de temps que no havia fet esport i no m'agradava gens l'idea de l'esport com que coneixem, no? Més tancat i amb dones al costat, homes de l'altre, i arribar a l'Estrella va ser superguai perquè no havia fet mai rugby de la meva vida i arribar allà amb unes persones que havia fet rugby molts anys i unes que com jo no havia fet mai i posar-me com al mig i que la gent confia en tu igualment, te'n passa la pilota sense dubtar ni res, va ser una experiència molt guai i m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de continuar i de provar més esport aquí.
0: I finalment, si algú es vol fer soci d'aquesta associació, com ho pot fer?
1: És molt fàcil. Primer, han de llegir la carta que tenim amb uns principis molt clars, que és sense discriminació, una competició controlada i, bueno, i passar-s'ho bé. Després, podeu buscar-nos a la xarxa social amb Estrella del Rosselló. És un preu lliure, o sigui que

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el divendres 26 de juny, bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Pres de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Radio Arrels.
2: Els autoinfectes, 93.1.

Escapats d'una galera per un mes de llibertat. Para-xocs i para-xocs, pellagostins de juliol. I quan se'n van, pensen que l'any que ve

de pagès. Fregat amb ball. Sí. Amb un raig d'oli. Un raig d'oli. D'aquestes oliveres. De casa nostra. Sí. I si voleu, hi podem esclafar una tomata. Un bon pambori. Amb una mica de tomata, sí. Una mica de sal, sí. Us donarem pambori.

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser. Potser algun dia ens enriurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens enriurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser. Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa.

0: De la gata i el balitre, que jo us diré el que ha passat. S'ha perdut alguna cosa, no sé qui l'haurà trobat. I si serà el gos o el gat? A la nigo, nigo, nigo. I si serà el gos o el gat? Aquell qui l'haurà trobat. Ja en respon una velleta.
1: Penso que haurà estat el ca. Jo, la gata, no l'he vista, ni l'he sentit miular. Que si la puc atrapar, a la nyigo, nyigo, nyigo. Que si la puc atrapar, que ja me les pagarà.
0: Dones, ja estareu contentes, ara que el ca se n'ha anat. Atipareu molt bé a la gata i que s'engreixi aviat.

El temps encallat en el rellotge de sorra s'omplen les petjades d'escuma salada de mar. Estrelles vanitoses s'amirallen amb l'aigua i amfibis petits s'escapen quan s'apropa una

mesurant. Sota aquest cel càlid sento el meu rostre pàl·lid i en els meus ulls metàl·lics el coure del mar. Els dies més curts fecunden i

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el divendres 26 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Pres de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de clàssica.

vi. Hi havia un vell que no podia corre com jo, m'he aturat per ajudar-lo. Sóc massa bo, resulta que el vell era jove.

una hora 100% en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el divendres 26 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Pres de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
6: Esquitxos de jazz.

es porten als estadis, a la nit en els pàrquings o en els boulevards. Cansa. Cançons en una llengua guapa com un crepuscle, que guardem com es guarden.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: vinti quatre al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Presamollo, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Presamollo, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Reportatge a Ràdio Arrels.
5: Amb Enric Balaguer.
6: La flama del Canigó, regenerada a la pica sagrada dels catalans, es reparteix a tot arreu. El casal del Conflent s'encarrega de la rebre a Vilafranca de Conflent, convidant les escoles bilingües i immersives d'Illa i de Prada. Són més de 400 alumnes que van arribar a Vilafranca amb el tren preparat especialment per la CNCF per l'ocasió. A les 11, la flama va arribar al so sorollós de la batucada graia del Conflent.

0: Amb la presència de les autoritats, Albert Piñeira, director general de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, Odo Vives, batllessa de Prada, presidenta de la Comunitat de Comunes Conflent Canigó i vicepresidenta del Consell Departamental, i Eliana Jariquí, consellera regional encarregada de la catalanitat, es va encendre el pebeter. Tot seguit, Imma del Casal del Conflent va llegir el manifest escrit per Ramon Torra, excursionista de Manlleu, figura pionera i central de la Flama del Canigó.
1: En aquest any de commemoracions, la Flama també

0: ens convida a recordar figures capdals de la nostra història, com Antoni Gaudí i Joan Alcover en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals en els 150 anys del seu naixement, entre altres, els quals han projectat al món el nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animo a continuar engrandint la flama amb l'esperit del Canigó i de mossèn Cinto Verdaguer i a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de les fogueres de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves perquè en garanteixin el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Que la flama ens continuï esperonant amb força i determinació en la defensa dels nostres ideals i dels nostres nets nacionals com a poble. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó passant per l'Alguer. Visca la flama del Canigó, visquin els focs de Sant Joan, visquin els països catalans.
1: Jo sempre dic que Catalunya és un país de muntanyes.
2: Albert Pinyeira, director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
1: Tenim moltes tradicions vinculades a la muntanya, evidentment vinculades al foc, no? Vinculades a la catalanitat, a aquest agermanament entre catalans del nord i catalans del sud. No? Una mica la flama del Canigó simbolitza tot això, és aquest agermanament entre catalans del nord i catalans del sud, és el foc tan present a les nostres festes i a les nostres tradicions i com a cultura també mediterrània, és aquestes muntanyes que tenen una component molt simbòlica per Catalunya. A Catalunya hi ha unes quantes de muntanyes que tenen aquest element simbòlic, Montserrat, el Pedraforca, la Pica d'Estats, el Puigmal, probablement d'aquestes gairebé la més emblemàtica probablement és el Canigó, per això, perquè és aquesta muntanya sagrada dels catalans, no? És qui donen, és la muntanya que dona nom al gran poema èpic de Jacint Verdaguer i és aquest símbol, no? De germanament entre el nord i el sud i aquesta tradició tan bonica de la flama, no? Cada any està tot l'any al Castellet, que la portem fins al cim del Canigó per la regeneració. Jo l'any passat hi vaig pujar al cim del Canigó, ho recomano a tothom, i que des d'aquí, que és aquest símbol tan bonic, la repartim arreu dels països catalans, no?, per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan, una festa també molt, molt nostra, i per tant simbolitza doncs, aquesta unió entre tots els territoris de parla catalana, de llengua i cultura catalana, i quin lloc més bonic que celebrar-ho que aquí a Vilafranca, precisament als peus del Canigó. Per tant, hi ha molt de simbolisme. Aquí també venen les escoles bilingües, escoles de la Bressola, perquè és important que sapiguem inculcar aquestes tradicions a la mainada, no? I aquesta estima per la llengua, per la cultura i sobretot aquesta component d'identitat, no? De catalanitat.
2: Més de 400 infants als carrers de Vilafranca de Conflent van participar a diversos tallers.
3: És la fulla de noguera. Mira, la teva, i té una mica de suquet. Ara vaig a buscar les altres, aquí. Com veieu en el dibuixet, totes les altres flors, d'una en una, d'acord? Reparteixes aquests? Sí?
4: Mira, dona, tens alguna cosa?
3: Una per cada un, sí.
5: Feia molta calor, però era bé.
2: Les activitats?
5: Va, sí, era bé, hem anat a cantar, hem vist baixar la flama i ara fem els ramallets.
6: Aquestes dues aquí baix. Mira, tradicionalment s'ha de fer com si fossin una creu, llavors només... Sí, així molt bé, correcte.
7: I si no era bé de veure la flama passar, m'ha molt agradat la gent que juga en música i m'ha agradat també fer els ramallets.
8: Va, és bé perquè cantem junts a costat de la flama, fem ramallets i ens dona força per continuar.
9: És la primera vegada que faig Sant Joan en aquesta escola perquè he arribat ja pas molt de temps i francament m'ha molt agradat, sobretot el ramallet, trobo que és bé de cantar també, mateix feia molt calor, m'ha ben agradat.

0: pam, pam, pam.
1: Bé, m'encanta, però fa molt caro.
2: I tu?
3: No.
2: El tren us ha agradat?
3: Sí, m'encanta, però fa por.
2: Has tingut por del tren, per què?
3: Perquè va molt ràpid.
4: Sí, va bé, es calma i no hem d'estar estacats amb la cintura i va bé.
5: I abans de tornar al tren a la sala de festa de Vilafranca, Jaume Barri, un especialista d'animació infantil, va animar nins i nines a ballar amb el seu estil.

era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules.

Radio Arrels, cada dia i cada hora en català. Que se n'enteré tot, que és que...

Que se n'han tret tot quisqui. Som de les Terres de l'Ebre i avui no venim de bones, que venim molt emprenyats perquè uns pardals que governen diu que ara han firmat un pla i mos volen fotre l'aigua i

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor a milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Joan Francesc Invernón, de Saorra, una de les figures del rugbi català dels anys 70 i 80, va jugar al primer equip de l'USAP durant 13 anys, un segona fila molt recordat també de l'equip de França. Era el 85, reportatge.
4: Joan Francesc Invernón, l'any passat ja us havíem vist sovint al voltant de l'estadi Violet espiar l'equip de Tuí. I aquest any us veurem més sovint a dintre del terreny. Heu incorporat aquesta temporada a l'equip de Tuí i em diu que podeu aportar força en aquests jugaires, que són joves jugaires, és la majoria. Què penseu aportar a l'equip de Tuí?
5: En fi, jo som vingut a Tuí és per aportar la meva experiència, que és una criat pendent 12 anys a l'USAP i les meves 23 seleccions en l'equip de França. I com a l'USAP hi havia gent que volien pas m'escoltar, me'n vaig partir i vaig venir a Tuí. I a Tuí s'ho han trobat joves que volen aprendre, volen escoltar. I carai, per el moment tot va bé, tot no creixem, fem de molt maig, bon, jo m'ho he fet mal, en fi, avui s'ha estat massa coneixit, perquè hi ha el potencial, em sembla, de jugaires per fer una gran decisió.
4: Bé, i d'un altre costat, veieu que l'equip de Tuí us pot aportar quelcom. O bé és que després d'un any d'interrupció, el dimoni del rugbi us ha tornat a agafar?
5: Segur, això que és el dimoni del rugbi que m'ha trobat a agafar, perquè sabeu bon, que s'heu jugat, com jo, 15 anys o més de més al rugbi, són coses que se poden pas deixar com això, i bon, som vingut a Tuí perquè... Això pas, pensava trobar un bon esportat d'esprit i me som pas enganyat i francament em sembla que bon, tinc 33 anys, memorialment tinc 20 anys i això me cal dir que a tu, per això li dic força.
4: Bé, quines són les vostres ambicions aquest any?
5: Fins les altres ambicions és de fer un rugby complet, de jugar, de crear de fer un estil de joc particular a l'Universitat Tir. Bon, i després si els resultats venen, i bé, carai, els prendrem, eh? Bon, de dir de muntar en primera divisió, si podem muntar, hi muntarem. Si no podem, bé, carai, restarem en grup B. En fi, el principal objectiu que tenim amb en Jan Llunyac, amb l'intenció dels entrenadors i tots els jugadors, és de fer un estil de joc particular a l'OS Tuir.
3: Joan Francesc Invernón, jugaire del primer equip de l'USAP del 72 al 85.
6: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.

mais jo hi son present amb el survetament. La televisió és la veritable realitat.

0: Ràdio Arrels.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som a la falda de la Serra del Tallat, tocant la Plana de Lleida, on es troba un dels tres grans monestirs cistercencs de Catalunya, el monestir de Vallbona de les Monges. Fundat a la primera meitat del segle XII, és el monestir cistercenc femení més important de Catalunya. S'emplaça al centre de la població de Vallbona de les Monges, formada al voltant del conjunt monàstic al segle XVI. Juntament amb el monestir de Poblet i el de Santes Creus, formen la trilogia dels grans monestirs cistercencs de la Catalunya Nova. El seu origen cal cercar-lo al segle XII, en una petita comunitat mixta d'anacoretes, fundada per Ramon de Vallbona. Aquesta comunitat esdevindria exclusivament femenina a partir del 1175. L'església constitueix un clar exemple de transició entre el romànic i el gòtic. La planta és de creu llatina i consta d'una sola nau i de tres absis rectangulars amb ornamentació escultòrica. Cada una de les galeries del claustre és d'un estil diferent. La sala capitular, que és del segle XIV, acull una imatge de Nostra Senyora de la Misericòrdia. Actualment, el monestir continua sent un indret monàstic de culte i una hostatgeria. A diferència de Poblet i Santes Creus, Vallbona de les Monges és l'únic dels tres grans monestirs cistercencs de Catalunya que encara conserva una comunitat de monges actives. A més, és un conjunt monumental visitable on s'organitzen activitats culturals, com concerts del festival La Pedra Parla, on hi va actuar el cor Sararols l'any 2023.

0: Hem sentit el cor Sarerols interpretant O Sacrum Convivium a 6 del seu àlbum Cum Silentio, el cor Sarerols que va actuar a Vallbona de les Monges dins del festival La Pedra Parla, Vallbona de les Monges, una de les catedrals musicals de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a tuí, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: La musiqueta que sentiu i que ens servei de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, bé, sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del drink. Encara que no ho sembli, drink és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del drink de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fressa o un soroll. Més també les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Evidentment és el tic-tac. Atxim, amb un X, A-T-X-I-M. Una explosió en català serà BUM, B-U-M. Ric-rac. Aquest líquid que surt de l'ampolla fa gloc-gloc.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Salelles, 95.
0: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
0: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
5: Som el divendres 26 de juny, bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta

0: 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.

Rafael Subirachs ha estat un dels membres destacats de la Nova Cançó i dels 16 jutges. Nascut a Vic l'any 48, Subirachs va portar a la cançó catalana moltes sardanes i musicacions de poetes catalans, com Salvat Papaseit, Josep Carner, Gabriel Ferreter, Miquel Martí Pol, Jordi de Sant Jordi, Ausias Marc, Joan Vinyoli o Jacint Verdaguer. Una de les musicacions més conegudes de Rafael Subirachs és el poema Catalunya, Comtat Gran, el romanç que inspira l'himne de Catalunya. La versió original dels Segadors dura 8 minuts i té moltes més estrofes de l'himne que tots coneixem. Tot i això, com dèiem, Rafael Subirachs ha fet moltes altres cançons.

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 26 de juny del 1967 va néixer Francesc Ribera, conegut com a Titot. El cantant i glosador de Berga ha encapçalat diversos projectes musicals sempre compromesos amb el país, com Masclat, Dijous Paella, Ara mateix, Josep Maria Cantimplora i, sobretot, Brahms. Escoltem ara la veu del Titot, que avui fa anys, amb la cançó Brindis.

0: Acabem d'escoltar Brindis del grup Brahms amb la veu del Titot.
1: Radio Arels, a Fontromeu, 93.1.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
3: Elina Duadi Vidal.
4: Doncs avui parlarem d'una associació que és l'Estrella Esportiva del Rosselló, una associació d'esport popular i solidari situada a Cornellà d'Albercol, a prop de Perpinyà. Bon dia, Gautier.
5: Bon dia.
4: Tu, que ets membre de l'associació, és que ens la podries presentar?
5: Eh bé, sí, crec que ho has introduït molt bé. L'Estrella Esportiva del Rosselló és una associació que proposa una visió una mica diferent de l'esport que estem acostumats a veure generalment. Doncs és un club d'esport solidari, però que sobretot fa aquesta promoció d'un esport popular. I això i que us proposa tot un munt d'activitat que comença a l'origen amb el futbol, sobretot. Hem començat amb el futbol i després s'han anat a afegir més esport a mesura també que la gent ho ha proposat, que és un poc aquesta també al funcionament de l'Estrella, que és això que proposa també, que és també el model que té l'Estrella de fer una proposta, de tenir una organització més ben dit autogestionada i finalment on quan la gent té afició esportiva especial, doncs s'ha pogut afegir al rugby, s'ha afegit l'escalada, la bicicleta, la boxe també. També hi ha aquest puntet d'autodefensa. I és això, és a dir, que és un espai molt obert on tothom pot venir a fer esport. Mencionem que les activitats se fan de manera mixta, és a dir, que no hi ha cap diferència entre els gèneres, i això és més aviat una visió cooperativista que no pas de competició. I com ho has dit, això, a costat de Perpinyà, a Cornellà, d'Albercoll, per exemple, tots els dijous és el moment d'entrenar, i molt sovint els diumenges al matí també és quan se fan partits.
4: I quins són exactament els objectius d'aquesta associació?
5: Bé, crec que els objectius d'aquesta associació és, te diria en primer lloc, de passar-s'ho bé. Passar-s'ho bé i de generar un nou espai perquè la gent se vagi conèixer, que la gent pugui compartir, com a dir, una visió una mica diferent de l'associacionisme i també de fer esport. Crec que és un bon catalitzador també per crear noves xarxes, noves amistats. Crec que hi ha molta gent que han entrat a l'Estrella i que finalment s'han fet nous amics. I un altre cop, és també aquesta visió de promocionar una pràctica de l'esport que és una mica diferent, que no es basa tant en la competició, sinó més aviat sobre el lleure i amb aquesta idea de passar-s'ho bé. I no ens anem a mentir, hi ha un valor afegit, que és també que no és qualsevol associació, que també té, no, com té una dimensió política. Crec que és un club que té molt clar unes quantes coses polítiques. Crec que és un club que és obertament antifeixista, per exemple, que té un poc potser a veure amb la seva història, i que això, i que més enllà de la pràctica de l'esport, que també participa en altres espais, o bé que fa venir altres espais a l'esport, per exemple, quan hi ha els partits amb Welcome 66, però també que és un club que surt dels terrenys d'esport a vegades per anar al carrer, per exemple, per participar en manifestacions, o bé per participar en altres espais convidats per altres associacions, que sigui SOS Mediterranee, últimament amb Nostre Mar. És com possiblement podríem dir fer un poc d'antifeixisme als terrenys de futbol, però també als terrenys d'esport, més ben dit, i també a fora.
4: I has parlat de l'història del club. Com es va crear exactament?
5: Bé, resulta que aquest club neix d'un moment i de societat i polític una mica estrany, és a dir que estem després del confinament del Covid, i com que a Catalunya Nord i especialment a Perpinyà hem tingut molta sort, justet quan s'acabava el confinament hem pogut tornar a sortir, però quan hem tornat a sortir hem tingut un ajuntament d'extrema dreta. Llavors crec que es mescla una mica tota aquesta cosa, on a la vegada la gent tenia ganes de tornar a sortir, de tornar a ocupar l'espai, de tornar a fer coses, i a la vegada de fer coses també en resposta a canvi aquest xoc polític que hem viscut. Jo crec sovint que és interessant de veure que finalment quan mires una mica el que ha passat a Perpinyà, després de l'elecció de Louis Alliot, de l'extrema dreta. Finalment, no són noves entitats polítiques les primeres coses que han sorgit, sinó que has vist més aviat corals feministes, has vist l'estrella esportiva. Vull dir, com, també crec que ha sigut un xoc tan fort i crec que hi havia tanta necessitat de tornar a fer coses noves, potser de trencar els esquemes que ja teníem, que finalment doncs, això ha sorgit, per exemple, aquest projecte, que és una manera, una mica, si hem dit que és una manera diferent de fer esport, també és una manera diferent de fer política i sobretot d'entrar en política, que crec que això és una altra cosa que és molt clara amb l'estrella, que més enllà d'acompanyar la gent a fer esport, crec que ha sigut una porta d'entrada per molta gent, també per polititzar-se, entrar en militància i potser gent també que no trobaven els espais més polítics o sindicals, doncs potser s'han trobat més a gust amb l'estrella per manifestar-se i això, i militar, podríem dir.
4: I per acabar, tu, quina és la teva experiència en aquesta associació?
5: Bé, t'he de dir que la meva experiència ha sigut de cor molt poc, perquè jo hi havia amb els companys sobretot a l'inici, però quan s'havia de pensar una mica al projecte, però quan se calia posar sabates i d'esport i començar a córrer, ho he fet un o dos cops i crec que el meu cos no està tan fet per fer esport. No, que és també la gràcia. És a dir, que crec que la meva experiència de l'estrella mostra que és un club una mica diferent, perquè crec que he pogut acompanyar aquestes pràctiques sense fer jo especialment esport, sinó en participar això, participar típicament en manifestacions, la manifestació del 2021, si no m'equivoqui, o 2022, contra l'extrema dreta molt grossa que hi va haver a Perpinyà, justament per denunciar la presència d'un congrés nacional del regroupament nacional. Hi havia un bloc, per exemple, en la mani de l'estrella, doncs ha sigut més de participar en aquests espais potser més polítics, però a la vegada més festiu. Efectivament, he corregut molt poc, però sí que he fet moltes cerveses, per exemple, al local. És a dir, trobar-se, és a dir, tenir aquests espais de sociabilització. Crec que la meva pràctica ha sigut més aviat aquesta.
4: Moltes gràcies, Gauthier.
0: Doncs ara passem amb un altre membre de l'associació, la Léonie. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs tu ens parlaràs més aviat dels projectes de l'associació. Doncs és que podries començar pels projectes que ja heu fet o ja s'estan fent en aquesta associació?
1: Vale. Pues, havíem organitzat un esdeveniment en suport al sindicalisme llicenciat per la Posta, per exemple, o també un esdeveniment esportiu en suport a SOS Mediterrània, participació a mobilitzacions en contra del racisme, discriminacions, manifestacions també en contra de l'extrema dreta i o sigui, moltes esdeveniment i manifestacions d'això, en total, les coses que políticament ens interessa a nosaltres.
0: D'acord. I de cara al futur, quins són els projectes que voleu tirar endavant?
1: Pues, teníem pensat organitzar també un projecte amb Welcome 66, que de fet, convidar els refugiats a venir a formar part de l'associació, que de fet hi ha un membre d'aquesta, de Welcome 66, que formen part de l'associació el dia d'avui. I també teníem pensat proposar classes de català a la gent de l'associació per tenir una eina més suplementària per poder anar de l'altra costat de la frontera, per poder fer partit esportives amb altres associacions, altres clubs de Catalunya del Sud. I per permetre a la gent d'aquí que no parlen català pues, tenir aquest accés també a la llengua i, bueno, i passar-s'ho bé amb la gent que parla català de l'altre costat.
0: I tu, com a membre de l'associació, quina és la teva participació, implicació?
1: Bueno, de moment, he arribat fa molt poc i he tingut la possibilitat de provar el rugby, de moment, i va ser una experiència molt guai, la veritat, que feia molt de temps que no havia fet esport i no m'agradava gens l'idea de l'esport com que coneixem, no? Més tancat i amb dones al costat, homes de l'altre, i arribar a l'estrella va ser superguai perquè no havia fet mai rugby de la meva vida. I arribar allà amb unes persones que havia fet rugby molts anys i unes que, com jo, no havia fet mai, i posar-me com al mig i que la gent confia en tu igualment, te'n passa la pilota sense dubtar ni res, va ser una experiència molt guai i m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de continuar i de provar més esport aquí.
0: I finalment, si algú es vol fer soci d'aquesta associació, com ho pot fer?
1: És molt fàcil. Primer, han de llegir la carta que tenim amb uns principis molt clars, que és sense discriminació, una competició controlada i, bueno, i passar-s'ho bé. Després, podeu buscar-nos a la xarxa social amb Estrella del Rosselló. És un preu lliure, o sigui que l'idea d'aquesta associació és que cadascú pugui venir amb el que té. I, o sigui, bueno, això.
0: Doncs moltes gràcies, Leonie.
1: Gràcies.
6: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. No sé si haureu reconegut aquesta veu masculina. La cançó, que es diu El Paso, va ser molt famosa i va ser també un dels grans èxits d'aquesta veu. Es tracta d'una balada cantada per un cowboy que ens parla en primera persona dels dies del salvatge oest i narra un episodi en què, per gelosia, enamorat d'una mexicana, va matar un home en un tiroteig. Al final de la cançó és ell qui mor d'un tret, però ho fa en braços de la seva estimada. L'home que la va escriure i que la cantava era Marty Robbins, el gran Marty Robbins, no hauríem de dir, perquè tot i conrear molts estils, com el rockabilly, el gospel o el blues, Robbins ha passat a la història com a mestre de la música country. Tenia un repertori extensíssim de cançons de cowboys i són 25 les pel·lícules que han incorporat les seves cançons. En bona part, westerns. En alguns, fins i tot, havia fet d'actor. A la balada d'un pistoler del 64, ell n'era el protagonista i cantava la cançó que hem sentit, El Paso. Marty Robbins havia nascut l'any 1925 a Arizona i les seves primeres passes als anys 50 van consistir a actuar en pel·lícules de sèrie B. L'any 1960, John Wayne va dirigir la pel·lícula El Álamo, que, com sabeu, narra l'heroica resistència dels 185 nord-americans que hi havia allà en una missió espanyola de Texas a lluita contra l'exèrcit mexicà del general Santana. L'exèrcit de Santana estava format per 1.500 homes i els 185 voluntaris texans van resistir 13 dies. 13 dies de glòria, diu la cançó. Però al final van morir tots. Dmitri Tiomkin, autor de la banda sonora de l'Àlamo, va compondre també la balada de l'Àlamo. Paul Francis Webster en va escriure la lletra i Marty Robbins la va cantar. És aquesta.

0: Across the line with his banners a-dancing in the dawn's golden light. Santa Anna came prancing on a horse that was black as the night. Sent an officer to tell Travis to surrender. Travis answered with a shell and a rousing rebel yell. Santa Anna turned scarlet.
1: La balada de l'Àlamo. La pel·lícula i l'Àlamo la van interpretar John Wayne, Richard Widmark i Lawrence Harvey. El director, com he dit, també va ser John Wayne, i aquesta balada no sonava a la pel·lícula, però sí que apareix al disc de la banda sonora cantada per Marty Robbins. Marty Robbins era, i és després de mort, una figura molt estimada del country, i se li han fet homenatges a molts llocs dels Estats Units. De fet, l'any 2001, el cantautor Don McLean va enregistrar un disc dedicat exclusivament a Marty Robbins, interpretant 12 de les seves cançons. Aquesta que escoltarem ara és la cançó que Marty Robbins canta en el film de Clint Eastwood, L'aventurer de mitjanit. Va ser el seu comiat com a cantant i com a actor. Dic actor perquè també hi feia un petit paper. La pel·lícula es va rodar l'any 1982 i Marty Robbins moria aquell mateix any. I've never seen you look quite so sad.

Honky Tonk Man, la cançó que Marty Robbins canta a la pel·lícula L'aventurer de mitjanit. De fet, Honky Tonk Man és el títol original del film. Com he dit, va ser el darrer treball de Marty Robbins perquè va morir aquell mateix any. Ni tan sols va poder assistir a l'estrena. Robbins va morir el 8 de desembre de 1982 i la pel·lícula es va estrenar a Los Angeles el 15 de desembre, 7 dies després. Ja feia anys que Marty Robbins patia del cor i havia tingut uns quants ensurts. L'any 1969, quan tenia 44 anys, va patir el primer atac de cor. L'any 1981, amb 56, en va patir un altre. I el 2 de desembre de 1982, un tercer. Però aquest cop ja no es va recuperar i va morir a Nashville 6 dies més tard. Tenia 57 anys. Una de les seves cançons més emblemàtiques és la que s'escolta a la banda sonora del film L'arbre del penjat, que va protagonitzar Gary Cooper. És una balada i va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó.

L'arbre del penjat, una gran cançó de Marty Robbins. És la cançó que obre i tanca la pel·lícula. Marty Robbins era molt amic de Jim Reeves, un altre cantant country, que era un dels pioners de la música també country. Reeves va morir jove, un dia de juliol de l'any 64. Aquell dia va agafar un avió, el seu avió particular, un avió petit, en companyia del seu mànager, per anar a Nashville. Però van quedar atrapats en una tempesta. Jim Reeves, que era el pilot, es va desorientar i, intentant escapar-se del mal temps, va començar a davallar, creient que s'enlairava, que pujava. Marty Robbins, que en va ser testimoni, ho explica així. Vaig pensar, o és un pilot infernal o té problemes perquè ningú no volaria tan baix intencionadament en una tempesta així. Uns segons més tard, vaig sentir com s'estavellava. No sabia que el pilot d'aquell avió era el meu amic, Jim Reeves. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al gran Marty Robbins, escoltant-lo en una cançó tradicional que ha esdevingut universal. Potser la recordareu a la pel·lícula El raïm de la ira, de John Ford, una pel·lícula meravellosa amb Henry Fonda basada en la novel·la de John Steinbeck. La novel·la que parla de la Gran Depressió americana del 1929 està traduïda al català per Mercè López Arnabat i diu: com es pot espantar un home que sent la fam no només a l'estómac, sinó en els miserables ventres dels seus fills? No pots espantar-lo. Ell ha conegut una por més enllà de qualsevol altra. Doncs bé, la cançó és La vall del riu vermell. Marty Robbins deia: les grans cançons surten de sobte. Si surten ràpid, deixa-ho així. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el divendres 26 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà.

0: Memòria amb Liberto López, que amb en Bernard Guas són els homes del rugby a 13 a Catalunya Nord. En parlarem en aquesta segona part. El duo que escoltem és un moment de la sarsuela La verbena de la Paloma, de Ricardo de la Vega i Tomàs Breton, estrenada a la fi del segle XIX. Liberto López la recorda quan la cantaven son pare, que tenia molt bona veu, i la seva tia, doncs, la germana del pare. Llibert López és fill de la retirada. El pare, de Múrcia, de ben petit, la família arriba a Badalona i sa mare, de Badalona. El pare, un anarquista que va participar molt activament, quan va començar la guerra el 36, en la col·lectivització de la fàbrica de teixits on treballava. L'amo havia marxat. Fa la guerra amb la columna d'Urruti, fa la batalla de l'Ebre i fa la retirada amb l'exèrcit per Puigcerdà l'any 39. La mare la farà temps després, quan aconseguirà, pagant a un bisbe franquista, arreglar els papers de casament que li permetran retrobar el marit. El casament civil, fet durant la República, no era reconegut per la dictadura franquista. Després d'un munt de peripècies, el pare ha fet la resistència a França, la família s'instal·la a Perpinyà l'any 53. Ell té 7 anys. A la primera part l'hem deixat quan ha d'anar a Alemanya a fer el servei militar. És l'any 1968. Alemanya és el 68, és a dir que hi ha moviments de protesta també.
1: Vaig entrar en el 1 de novembre doncs, del 67 i vaig fer tot l'any de 68 i vaig ser alliberat al mes de març o abril del 69. Doncs tots aquests moviments, sí, exactament. Vaig viure a Alemanya, en l'exèrcit, en el 6è cuirassier. Vaig viure doncs, aquests moviments. I em vaig trobar a la caserna amb uns quants. Era tot la gent, es pot dir, de Mentón a Cervera, saps? O a Portbou. I tots sursitaris. Jo tenia 22 anys, sí. La mitja era 23, 24 anys, perquè hi havia enginyers de mecànica, hi havia de tota mena. I tots del sud, doncs, un cert temperament, saps? Perquè allà, com que estàvem prop de tot el nord de la França, doncs hi havia molta gent de Lila, de Bretanya, i doncs van tenir un contingent així. I jo, el meu pare, tenia unes relacions, sense ser encartat ni res, però tenia una relació i era molt amic amb el president de la Lliga de Droits de l'Home i de la Lliga Pensi. Doncs hi tenien que fer per el mes de maig una trobada a París i el meu pare va dir, mira, podríem fer, així se'ns farà viatjar una mica amb ta mare, agafem el cotxe, pugem, anirem a veure l'Aglemant, farem tota la Forêt Noire i te deixem a Saarbrücken i després baixem cap a París. I doncs jo vaig fer el xofer, em van deixar a davant de la caserna i em vaig trobar allà. De seguit vaig veure la gent de la quinta que hi havia, vaig saber que hi havia molts que s'havien quedat a Marsella perquè no hi havia tren, doncs no podien entrar i doncs i vaig dir, mira, quina mala pata, m'han portat. Si no, m'estaríem, si haguessis sapigut, quedaven al cotxe amb els meus pares. I em vaig trobar amb uns quants companys. I ja nosaltres, més o menys, la nostra ideologia, diguéssim, general, era que estàvem allà, però que si no haguéssim estat, a darrere de les barricades. No a davant de les sí.

0: Me a darrere de les barricades. Doncs ens van una mica agrupar i va haver el general Massu que va venir a la caserna, es va posar amb l'helicòpter i segon que va, el que vam comprendre, perquè no s'ha estava, és que va venir amb instruccions i tenents que evident han dit que tenim instrucció per intervenir si hi ha un problema. El general Massu ens ha dit que teníem que intervenir i teníem tots els camions berliers a l'època de l'exèrcit que a les 2, 3 del matí marxaven, anaven a París, feien la volta dels bulevards perifèrics d'aquell moment i se'n tornaven.
1: Per
0: I hi havia
1: impressionar.
0: una altra vaga. Era només una intimidació de la
1: Sí.
0: població per dir, atenció, i l'armé
1: Sí.
0: que era.
1: D'acord.
0: I nosaltres, com que anàvem, estàvem al taller del regiment, doncs sabíem i
1: Sí.
0: teníem que preparar una vaga de camions per l'altre, el dia siguient,
1: Sí.
0: arribava l'altre i marxava. I el tenent, doncs, que se cuidava també una mica d'esport i que era cintura negra de judo, i jo era cintura negra de judo, i vaig fer una participació en un club alemany d'una competició. Vaig competir en el nom del regiment i vaig guanyar la copa de la meva categoria. Vaig guanyar una copa i doncs la copa doncs, la vaig entregar al tenent i li vaig dir que la guardessin
1: Te la
0: bé,
1: pots quedar.
0: que no me la podia posar en la motxilla ni posar-la en
1: Sí.
0: evidència en el meu armari. Doncs me va venir a trobar perquè teníem que fer instrucció per fer un combat per fer partida dels pelotons d'intervenció que pujaven en carros que s'apareixen BTT, vehicle tout terrain, no, però eren blender, en els quals posaven gent per poder fer intervenció i teníem que donar la instrucció a aquesta gent. I jo vaig refusar.
1: Intervenció davant dels vaguistes del 68, de la gent que
0: 68.
1: revoltava el 68.
0: 68
1: Sí.
0: per poder intervenir a
1: Sí.
0: les barricades,
1: Sí.
0: per fer intervenció en cas d'intervenció militar. I jo li vaig dir que jo competir per defendre els colors de l'exèrcit va bé, estic aquí, estic tornant una pel·lícula, estic fet una pel·lícula i sóc un figurant. I si avui no estiguessi aquí, estaria de l'altre costat. Doncs
1: Vas refusar.
0: no vaig refusar, per mi és impossible de fer instruccions de companyers per anar a picar sobre el cap d'altres companyers amb els quals estic completament d'acord i ens mosem amb ells. Doncs anar a picar sobre els obrers i els estudiants per mi és impossible.
1: Podia ser greu refusar un ordre militar.
0: Un ordre és un ordre militar, un ordre és un ordre. Doncs em va dir, doncs, jo tinc que referir al capità de l'esquadra. I vaig anar a veure el capità, i el capità em va dir, jo no puc, anirà a veure el comandant de l'esquadró. Vaig anar a veure el comandant de l'esquadró, i després em vaig trobar davant el tenent coronel, en el qual li vaig tenir però és que jo dono un ordre, si és aplicat és un ordre, però aquí no és aplicada, no és cap ordre. Vostè tindrà, li vaig donar 60 dies d'arrest de rigor i irà amb fortalesa a Landó, a l'època que era la fortalesa on hi havia tots els presos de militars. Doncs m'enviarà i ja està. I com que m'acabava de deixar el meu pare i que sabia on anava el meu pare, li vaig dir així, tan discutent, i miri, fa bé d'ho dir perquè faré comunicació amb el meu pare quan aniré a l'Andor del que passa aquí i crec que la libre pensée i les droits de l'home estaran contents de saber que hi ha un element del contingent que se'n va per haver refusat un ordre.
1: Perquè el teu pare es reunia amb el president de la Lliga dels Drets de l'Home.
0: Sí, a París,
1: A
0: van
1: París.
0: fer una trobada allà.
1: Sí.
0: No sé si la història vol que amb tots els events que hi havia,
1: Sí.
0: crec que la cosa va no van poder fer el tema que volien fer, però en
1: D'acord.
0: van fer
1: Sí,
0: d'altres perquè
1: sí.
0: n'hi havien molts
1: Evidentment.
0: altres. N'hi
1: I
0: havien molts
1: finalment, doncs,
0: altres.
1: et van arrestar o no? Finalment vas fer els 60 dies?
0: I finalment, vols que te digui, no sé si va ser això que va dissuadir el colonel, no vaig fer ni cap dia de rigor.
1: Es van espantar, doncs.
0: I l'Andó, mira, l'Andó, sí. no sé on és, tu.
1: D'acord. Això era el 68?
0: I te diré hasta més, És que quan vaig acabar la mili, em van donar el certificat de bona conduïta com tots els altres.
1: Molt bona aquesta, molt bé.
0: Doncs vol dir que sí, me'l vaig portar bé.
1: D'acord, molt bé, i tant.

0: Avui faig memòria amb Liberto López. Som als estudis de Radio Rels a Perpinyà, un matí del mes de maig del 2021. Ja sabem moltes coses. Ja he dit al començament que el Liberto López és un home important en la història del rugby a 13 català. El Sant Esteve a 13, l'UTC, l'Unió Tragista Catalana, els Dracs Catalans. La teva història amb el 13 comença al col·legi La Garrigola, a Perpinyà. Aquí comences a jugar.
1: No se jugava a 13, se jugava a 15.
0: A 15, aquí.
1: Se jugava a 15. I teníem un equip a La Garrigola. I entre aquells hi havia en Jo Masó. En Jo Masó, que venia a l'entrenament escolar amb la samarreta d'Internacional a 13, era talentuós. I hi havia en Pierrot Zamora, hi havia el seu germà, perquè hi havia els dos germans que estaven també al col·legi.
0: Tots anaven al col·legi a La Garrigola.
1: Tots anaven i feien partida de l'equip que estava entrenada per el professor d'espanyol André, doncs, que devia fer 150 com menys, o 150 a 160 quilos. Doncs una molt bona persona, molt bona persona, i era l'entrenador de l'equip. I vam ser campions del Languedoc-Roussillon Universitaris de 15. Doncs amb en Jo, amb el qual li donaven una pilota i
0: era molt bo, ja, de ben jove.
1: Era internacional a 13. Sí. Va ser internacional, que no era ni júnior, era cadet, eh? Sí. Doncs era internacional júnior, i doncs era fantàstic, era fantàstic. Era un ple de jugar amb ell, perquè, bueno, sobretot perquè guanyàvem. I ens feia guanyar.
0: Us feia guanyar ell,
1: feia,
0: eh?
1: Guanyar, ens feia guanyar.
0: Entrenàveu a l'antic estadi Jean Lafont.
1: Exacte. Hi havia entrenaments que feien a l'antic estadi Jean Lafont, que va ser durant uns quants anys a l'estadi en el qual anava cada diumenge amb el meu pare, anàvem a veure el Perpinyà Futbol Club. Doncs de petit fills, Jean-Jean, hi va haver un jugador espanyol que va venir, en César, doncs, que era un cap pelat que tenia, que feia, marcava gols amb el cap. Jo era jove, tenia 8-10 anys, sí, sí. Doncs, i cada diumenge, després del pollastre dominical, anàvem de la 13 Rue du Pressoir, remuntaven l'avenida Foix fins a l'estadi amb el meu pare, i després tornàvem.
0: Sí, sí.
1: En aquell moment hi havia tramvies i tot, encara.
0: Hi havia tramvies, clar.
1: Jo vaig veure el tramvia a Perpinyà, que anava del cinema Castillet fins a que pujava, i hi havia el que anava fins a Canet.
0: Sí, evidentment.
1: Tinc uns bons gans, eh?
0: Ets del 46, recordaré.
1: Doncs...
0: Liberto, la teva història amb el 13 finalment ha estat més com a dirigent que com a jugaire.
1: Ah, sí, sí. Sí.
0: No eres pas gaire bo com a jugaire. Normal.
1: Diguem. Normal. Diguéssim, no érem molt assidu a l'esport, en qualsevol esport, diguéssim, perquè vull tocar a moltes coses. He fet una mica de tennis, he fet golf, no, perquè no, però he fet una mica de tennis.
0: Has fet judo.
1: He fet molt judo, cinturó negre, he fet molta
0: muntanya,
1: molta
0: també,
1: muntanya,
0: eh?
1: També, i també pesca submarina, moltes coses. I fins i tot també jugar a boles, la petanca m'agrada molt.
0: Això és molt important.
1: Això també, això és important, eh? Això és important.
0: Com a dirigent, bé, entres al Sant Esteve 13 l'any 82 com a dirigent, i el 90 seràs president del Sant Esteve 13.
1: Exacte.
0: Va ser elegit president. El Sant Esteve 13 va ser 6 cops campió de França, el 71, 89, 90, 93, 97 i 98. 6 cops la Copa de França.
1: En el 99, el bicentenari, per l'any del bicentenari, el Sant Esteve va ser campió de França amb en Jacques Jordà. Doncs sí, ho tinc que dir, perquè no m'estimo cap ni res d'en Jacques Jordà. No, és el meu company, que és un, no és un company, és un amic, i, sí, i l'he apreciat, a pesar del seu caràcter, perquè sí? Té caràcter. És, però crec que m'agrada la gent amb caràcter. D'acord. Això m'ho ve del meu pare, perquè ell també tenia
0: sí,
1: caràcter.
0: Molt que has explicat, sí. Molt.
1: Doncs, el vaig apreciar. I doncs se'n va anar al 13 català, l'any que jo vaig ser president. Doncs, està.
0: Amb tu quants cops va ser campiona a Sant Esteve 13?
1: Cap. Jo era, però feia partida dels dirigents.
0: D'acord.
1: Però jo només vaig ser president en l'any 90.
0: 90 i prou?
1: Prou.
0: D'acord.
1: Després ho vaig deixar.
0: Vas deixar.
1: Tenia...
0: Tenies situacions familiars
1: complicades.
0: D'acord. El teu pare, sobretot, que l'havies de cuidar.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Liberto López, tu no hi ets l'any 2000 quan el Sant Esteve, que tu has estat president del Sant Esteve 13 l'any 90, quan el Sant Esteve fusiona amb el 13 català i forma la UTC, l'Unió Trexista Catalana. Tu jo aquí no hi ets.
2: No hi soc.
1: D'acord.
2: Ja no hi soc. Ja no hi soc. Vaig abandonar una mica el 13 i em vaig dedicar una mica sobre l'impuls del 13 català, del Carcassona, posar en plaça un campionat europeu que es va dir la Copa d'Europa, la Copa, sí, d'Europa, que era la Copa d'Europa, Alex Angel. I com que estava una mocudavi de cap club, me'n van posar endavant per ser el president de l'organització d'aquesta Copa d'Europa. Doncs llavors me vaig posar una mica en relació amb el departament. En aquell moment era Luis Gazella, que era el president de l'esports
1: del Consell General. Moment,
2: hi havia un tresista que era el responsable de les oficines, que era en René Terats, doncs, que me va molt ajudar per l'organització i posar en plaça tot això, i vaig començar doncs a tenir relacions amb la part d'esports de la Generalitat, i vam fer unes quantes trobades amb, sí, el ministre d'Esport de la Generalitat, i vam organitzar un any després els Jocs Olímpics de Barcelona, en el 93, aquesta competició, i vam fer una final 13 català contra l'Undersfield, que va perdre d'un punt.
1: D'un punt, eh? 23-22.
2: Retransmesa per TV3 en directe.
1: I tu eres consultant.
2: I jo era consultant amb en Jordi Rovirosa,
1: que era el que narrava el maig.
2: Ja està. I aquell dia vam comentar amb en Jordi Rovirosa un allier que hi havia amb el 13 català, que era fantàstic, que després va ser fantàstic també amb l'USAP, doncs és en Pascal Bomatí.
1: D'acord.
2: Doncs, que sí. era una bomba, era una bomba, sí? Era una bomba. I en Jordi Rovirosa va dir, quin allier.
1: Liberto López, sí que hi ets en la creació l'any 2005 dels Dragons Catalans. Sí. D'alguna manera o altra hi ets.
2: Sí. Diguéssim que del 90 al 95 me vaig cuidar de coses diverses, problemes divers, i després fins al 2005 és l'any, el 12 de juliol, va morir el meu pare. I com que me cuidava d'ell, no podia estar amb tot. Doncs en aquell moment me recordo que me van venir dos amics periodistes, que no diré el nom, Hervé Girette i lui, Jean-Louis Dolza, me van venir a cercar a casa i me van portar a la final a Narbona, que va fer l'UTC contra el Toulouse, que va guanyar 66-0. Doncs, i sortint d'aquell partit, me va agafar en Bernard i me va dir, bueno,
1: Guasc.
2: Sabia que el meu pare havia... I doncs me va donar el pèsam i em va dir, bueno, espero que tens que sortir una mica les coses del cap i podries venir amb nosaltres. I dir, bueno, fem una reunió. I em va tornar a cridar per fer una reunió al Mas Vermell a Cabestany, i vaig assistir a la primera reunió i em vaig agafar el carro. Vaig agafar el tren.
1: I vas estar doncs a la creació dels Dracs Catalans.
2: A l'inici vam connectar amb l'escola amb Laura Rasola, amb, sí, en Joan Pere Arabillanc, i doncs vam començar a fer cosetes i trobades.
1: I calia atrapar un himne.
2: I sobretot calia atrapar un himne. Això era important, i en Bernat em va sol·licitar, i a les reunions que teníem i què podríem donar, i tothom deia la seva, i un dia en Bernard li vaig cantar si podríem fer l'himne català, que és el Segador, i li vaig cantar el Segador, i quan li vaig cantar el Segador li va, però això és el que me cantava el meu avi. I diu, sí, justament, el teu avi ho cantava, això, i és l'himne català, etcètera. Ai, sí. I vam adoptar l'himne dels Segadors.
1: Dels Segadors com a himne dels Dracs
2: dels
1: Catalans.
2: I diu, més que això ja no pot ser. Més que això no pot ser.
1: Encara ets actiu amb els Dracs? Encara I fas coses amb ells?
2: Regularment no, regularment no. Crec que hi ha una relació, diguéssim, quasi bé fraternal, diguéssim, amb en Bernard, i quan, però ja li vaig dir, jo ara aixeco una mica el peu, tinc tingut problemes coronaris i coses que fan que tinc que anar a afluixar la guarda.
1: Molt bé. Jo voldria recordar també que la gent de Catalunya Sud t'ha reconegut també i que el 2008 et van donar el premi President Companys, una recompensa per la teva, literalment, enèrgica tasca en la creació de la Lliga Catalana de Rugby a 13. El 2008.
2: 2008, sí. Sí, senyor, sí. Doncs mira, me va fer... Diguéssim, per educació i per formació i per deformació, estem acostumats, estic acostumat i estem acostumats a fer les coses, ser altruistes. Doncs les medalles sí. Mai he corregut a darrere. Una copa és una distinció perquè has guanyat, però has guanyat, però bueno, i el que compta és la participació i diguéssim la fe i l'empeny que poses a fer les coses.

0: Liberto López, o Llibert López, arribem ja a la fi d'aquesta memòria que he fet amb tu a Ràdio Arrels aquest matí del mes de maig del 2021. T'he demanat músiques, cançons per acompanyar l'emissió i m'has parlat sobretot de sardanes cantades pensant en ton pare, que tenia molt bona veu i les cantava.
1: Sí, sempre... Jo vaig treballar amb el meu pare perquè era artesà i jo vaig agafar també una carta d'artesà i vam ser dos artesans junts. Després vaig evoluar, vaig fer d'altres coses. Després sóc jo que vaig agafar mon pare amb la meva empresa perquè acabés la seva carrera i me va ajudar tècnicament en moltes coses. I doncs... Perdona, si m'emociono a vegades, perquè quan penso en ell i penso en tot això, i en aquestes cançons. I quan treballava amb ell, efectivament, sempre estàvem cantant.
0: Els dos cantàveu?
1: Jo tenia molt menys veu, però en els xantiers estàvem cantant. I a vegades estàvem tot sol, que treballàvem amb un poste d'EDF, i sempre cantant.
0: I què cantàveu?
1: Sarsueles, a vegades agafàvem una cançó, hasta francesa, que posàvem en lletra catalana, i a vegades canviàvem la lletra d'una cançó, i desformàvem... Sempre estàvem de gresca, diguéssim. Sempre,
0: tot treballant, això, eh?
1: Tot això, i treballàvem amb bon humor, i sempre. I això deu venir de família, perquè la meva àvia, que una vegada va anar a l'hospital a Badalona, vam anar a veure, fer visita a l'hospital, i vam demanar amb el meu pare, amb la meva mare, i diu, on és la senyora Maria López? I diu, és al segon pis. I diu, però ja trobaran de seguit on hi ha molta gent, una habitació, pot anar i dir, i com? I diu, ja ho veureu. I quan vam arribar, sí, vam dir... La meva àvia era sempre contant xistes, contant d'ells, sempre històries de bon humor. I les infermeres o les dones de neteja, tot, quan tenien un moment, anàvem a veure la Maria.
0: Posarem l'emigrant, que ton pare cantava i que s'emocionava sempre quan la cantava. M'has dit també l'Empordà. La sardana de les monges, m'has dit també. Vols que posem una sarsuela, també?
1: També.
0: Què cantàveu quan treballàveu?
1: La del pescador, com es deia?
0: No es conec gaire, jo, les sarsueles.
1: Ja t'ho diré. Me ve la música i a vegades el títol no me'n recordo.
0: Sembla
1: que passa que moltes coses...
0: Sí, ja ho sé.
1: Passa com d'enraonar català, com que no... Tinc costum, perquè a casa... Ja ara començo una mica a parlar a casa, saps per què? Perquè tinc els dos nets que els he dit que els hi parlaria en català i que quan me truquen, i tinc el que té 8 anys ara, en Damien, hola papi, bon dia. I comença a poc a poc els hi
0: vull dir.
1: El meu fill no té temps i està treballant amb el Ministeri del Temps Lliure, perquè és professor.
0: Bon, doncs posarem alguna cosa de sarsueles.
1: Ja t'ho diré.
0: No, ja m'ho diràs.
1: T'anava a dir un títol, però que és un títol d'una peça de teatre, que és La barca sent pescador, saps?
0: D'acord.
1: En Cassona.
0: Doncs ja m'ho diràs.
1: Doncs ja t'ho diré.
0: Molt bé.
1: T'ho faré un truc.
0: Liberto López, estic molt content que hagis vingut aquí a la ràdio per fer memòria. Que hagis acceptat fer memòria.
1: A mi m'ha fet bé.
0: Sí?
1: M'ha fet bé. De poder expressar una mica doncs, coses, recordar i rememoriar coses, diguéssim, de la meva
0: intensa
1: que
0: vida
1: que han sigut la meva vida. Jo aquí el que hi ha, que vinc molt de ple, com anava a la casa de la Generalitat, perquè és el meu barri.
0: És el teu barri,
1: és el meu barri. Jo, la plaça de Poliu, la Regandra Real, el mercat, l'antic mercat, anava fins i tot al conservatori, perquè vaig fer conservatori de música, que estava al petit carrer aquí.
0: El carrer Mallí era?
1: El carrer que hi ha que ven aquí, hi havia un carrerot i hi havia el conservatori que estaven aquí, que no ho saps.
0: No, això no.
1: No? No. No, doncs, si vols, t'ensenyaré a on era, perquè jo hi sé anar. I el professor de solfeig que teníem, el senyor Bourgeois, era el meu professor de curs preparatori a Lavoisier.
0: Voilà. Aquí mateix també, Lavoisier.
1: Aquí també, sí. Lavoisier, rue de la Clochardot.
0: Sí, sí, sí, és això. Molt bé. Liberto, gràcies, de veritat.
1: Mira,
0: gràcies.
1: M'ha fet ple també de poder enraonar una mica amb tu.
0: Molt bé.
1: Et coneixia sense conèixer.
0: Sí, per telèfon sobretot ens coneixem.
1: Per telèfon. Mira, ara que s'està alliberant les coses i que jo potser m'estic alliberant també perquè m'estic venent a la Masia, perquè hi ha massa feina, hi ha massa compromís.
0: T'estàs a tu i?
1: N'he aprofitat, he passat moments fantàstics, m'agraden els animals.
0: Sí.
1: Jo sóc com en Boris Vian, saps? Que diu, més coneixo els homes i més estimo el meu gos.
0: D'acord.
1: Doncs en Boris Vian deia això, si ho sabia.
0: Però, sí.
1: Doncs, voilà. Jo,
0: molt bé.
1: Doncs, veus els meus autors, Boris Vian,
0: sí.
1: Georges Brassens, doncs, voilà.
0: Podem posar també Boris Vian o Brassens, si vols.
1: Ah, sí. Per què no?
0: En aquestes memòries.
1: Per què no? I podes posar el desertor, eh?
0: El desertor, molt bé. Posem el desertor de Boris Vian.
1: És
0: veritat.
1: A l'inici...
0: Tu que vas refusar una ordre militar l'any 68 a Alemanya.
1: A més que no volia anar, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: De la cançó.
0: I del Brassens, què vols que posem?
1: Mourir pour des idées, mais de mort lente.
0: Molt bé, perfecte. Liberto López, gràcies. Bon dia.
2: Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus.

0: Efectivament, al cap de pocs dies, en Llibert em telefona per dir-me quines sarsueles vol que acompanyin aquesta memòria que he fet amb ell un matí del mes de maig del 2021 als estudis de Ràdio Arrels a Perpinyà. Hem escoltat el duo de la verbena de la Paloma, que son pare cantava amb la seva germana, i la masurca de les sombrilles de Luisa Fernanda.
1: Memòria. La nostra gent

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Posa-me un poc de transcend, sempre es fas malament. I calques gotes de valiol, no? Amb un xic de ginseng? Va. Val pas una bona sopa de frigoleta. Amb ball.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: M'estava pixant a sobre. No és pas que hagués menjat ni begut res que... Això és una altra de les coses que no he entès mai. Per què? Hi ha dies que amb dues o tres pixarrades que facis ja en tens prou. I en canvi d'altres, tot el dia has de córrer. Una altra cosa que tampoc no he entès mai és per què en una ciutat tan gran com aquesta hi ha tan pocs urinaris públics. Que no hi ha de pixar a la gent que va pel carrer? I si hi ha de pixar, on ha de fer-ho? Als arbres? No, no és un cas per riure, aquest. Perquè si t'agafen ganes de pixar, no et queda altre remei que ficar-te en un bar. Però en un bar no t'hi pots ficar per pixar, així, per les bones, no. En un bar has de prendre alguna cosa, tant si en tens ganes com si no. I potser encara en un bar on hi hagi molta clientela et podràs ficar a dintre sense que ningú no controli si vens del carrer o de les taules que tenen al carrer. Però si hi ha poca gent, ja m'explicaràs. Doncs jo m'estava pixant a sobre i necessitava trobar un bar aviat. Perquè si no el trobava ben aviat, potser ja no caldria que el busqués. Vaig córrer cap a la cantonada i vaig tombar al carrer. Encara sort, hi havia dos bars pràcticament l'un al costat de l'altre. D'urinaris públics no n'hi haurà, no, però de bars. D'Enric la Reula, la propina. Premi Pere IV d'Humor i Sàtira, publicat a les edicions La Campana.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Em veig 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: La musiqueta que sentiu i que ens serveix de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, bé, sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del dring. Encara que no ho sembli, dring és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del dring de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fressa o un soroll. També les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Evidentment és el tic-tac. Atxim, amb un X, A-T-X-I-M. Una explosió en català serà BUM, B-U-M. Ric-rac. Aquest líquid que surt de l'ampolla fa gloc-gloc.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
5: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Som el divendres 26 de juny, bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Pres de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
7: 100% en català.

interior d'una nou, que és el que hi veus quan és ben tancada. I pots veure un firmament estelat incandescent, un paraigua endut pel vent, tres follets i alguna fada. I uns soldats passant afanys a la guerra dels cent anys, i el cavall d'un rei xeruc que quan plou busca xupluc sota teulada. Una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben tancada? I pots veure un sol brillant com els ulls d'algun infant, uns llampecs sense i enllà, i al bell mig de l'oceà el Titànic que naufraga. I pots veure un escolar que s'acaba l'esmorzar, un mossèn en bicicleta, un solista de trompeta.

i no sabràs què fer-ne. Demà passat i l'altre també, i no sabràs què fer-ne.

Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

sóc en tot moment. Canto on em convidin, allà on em deixin cantar. Per denunciar, per redimir, per fer les paus, per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret, canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com nosaltres, infinites files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides.

però aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Al Rosselló, escolteu Radio Arrels
2: al 95.

afegiré el teu nom a la rosa dels vents, a la barca en el mar, portada pels corrents, a la brisa que corre

Deixa que el dia passi sense cap pressa. Deixa que el temps circuli sense avisar. Deixa que el vent s'endugui la paperassa. Deixa que el dia passi

em diria Joana. Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven els arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai el veïnat pogués dir-hi nena ni mica.

vida fins que no cau la moneda. Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més vella, cada

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Tellet, 88.2.
2: Stay like the light.

0: Radio Arrels, Alenyà, 95.
1: Radio Arrels.
2: A tu és i en treballs, 95.5.

de vostra sort. Durant l'altre del somni i roda el món. I roda el món, escolta com roda el món. Superada la síndrome d'Estocolm. Superada i la síndrome d'Estocolm.

quants milions de síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om i per la seva ombra roda molt el món.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.